emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, contents i feliços de tornar a compartir una nova estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la formació La Cuixinera, que ens venen a presentar el que és el seu nou disc, que porta per títol Quanta Ballera. I la segona entrevista amb l'Arturo Galla, dels Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que també tenen nou disc al mercat, Jota per Copla. Comencem. Joan Dausà i Mama Douxa, dos dels artistes més interessants del país, s'uneixen en una sorprenent col·laboració a Papi Posa-la al disc, una cançó que es posiciona per ser un dels temes d'aquest estiu. L'escoltem, Papi Posa-la al disc, Joan Dausà i Mama Douxa.
2: Veus

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Ja tenim aquí també les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. Començam el nostre repàs de les efemèrides del 22 al 28 de juny. El 22 de juny de 1991 es va celebrar el festival Rock and Reus amb sopa de cabra, els pets, sau, tancat per defunció, Tradivarius, Nats, Latzambusto, Detectors i Terratrèmol. El 22 de juny, però de 2023, va morir el pianista de jazz Lucky Guri. El 23 de juny de 1982 va néixer a Manacor la cantautora Joana Gomila. El 23 de juny, però de 1985, neix Josep Montero, vocalista d'Oques Grases. El 23 de juny de 2004 va començar la primera edició del Festival de la Veu de Banyoles en l'actuació d'en Jaume Sisa.

Seguim amb el nostre repàs, perquè el 24 de juny de 1981 se celebra el festival Som una Nació, organitzat per la Crida a la Solidaritat al Camp Nou, amb les actuacions de Lluís Llach, Marina Rossell, El Tall, Manuel Gerena i La Trinca. El 25 de juny de 1950 neix el cantant més jove dels 16 jutges, el seu membre número 12, Maria Amèlia Pedrerol. El 26 de juny de 1971 va morir el virtuós del violí i compositor Joan Manent Planes, i el 26 de juny però de 1967 va néixer el cantant i lletrista de Brahms, Francesc Rivera. El 27 de juny de 1979 neix l'acordionista Guillem Anguera, i el 27 de juny però de 2018 l'Smithsonian Folklife de Washington convida Catalunya en la seva edició d'aquell any amb actuacions de Maria Arnal i Marcel Bagés, Les Anxovetes, Cobla dels Sons Essencials i Alidé Sans.

0: Més efemèrides. El 28 de juny de 1967 es du a terme el segon concert d'en Raimon al Palau de la Música Catalana de Barcelona. D'aquí sortiria el seu primer disc en directe titulat El Palau.
1: Gràcies, Pamela, i fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Ens trobem ara aquí amb un dels membres de la formació La Cuixinera, en Jaume Punsola, per tal de presentar-nos el que és el nou disc, un disc que porta per títol Quanta Ballera. Jaume, hola i benvingut aquí a Actualicat.
3: Moltes gràcies.
1: Primera pregunta, Jaume, d'on ve el vostre nom, La Cuixinera?
3: La Cuixinera, doncs mira, això és el nom que rep la cornamusa al Maresme. En principi, segons tenim entès, o sigui, el sac de gemecs, la cornamusa, els hi posaven una funda de roba, que era com una cuixinera del coixí, o de la bossa del pa, per protegir la pell. I a partir d'aquí, per això en van dir La Cuixinera.
1: Jaume, a part de tu mateix, en l'actualitat, qui forma La Cuixinera?
3: Doncs mira, actualment La Cuixinera hi ha l'Alba Logan, que toca el sac, o La Cuixinera, toca la viola de roda, la gralla i la viola. Després tenim en Fèlix, que toca la tarota i la gralla, l'Ariadna, que toca el baix, l'Uri, que està amb la bateria, en Dani, que és toca l'acordió diatònic i el flabiol, i jo mateix, que toco la guitarra elèctrica.
1: El vostre repertori, Jaume, és de gènere tradicional, però què és el que aporteu de diferent vosaltres?
3: Bé, nosaltres des de l'inici, serà 25 anys que vam començar, i ja vam apostar per una mica a un repertori tradicional, però afegint una base més rockera. O sigui, de fet, sí que és veritat que alguns teníem, o sigui, el nostre origen musical venia més del rock, potser, i d'altres eren tradicionals, i vam pensar que, ostres, el fet de poder fer un ball tradicional i autòcton d'aquí estava molt bé i el podíem fer perfectament, afegint-hi aquests instruments de base més rockera, però que en un moment donat, dius, a veure, no sempre tenim un públic disposat a ballar, no sé, una jota o una sardana curta o el ball corresponent, sinó que és una cosa com més desenfadada o més punky, no?, que dèiem nosaltres. Aleshores, doncs, per això també era una mica el fet aquest, de fer una sonoritat més contundent i més, bueno, així...
1: Més rockera, no? Més rockera. Jaume, en aquest nou disc, de manera especial, recolliu les cançons de Mataró i també del cançoner de Pineda, Tireu cap a casa, no?
3: Sí, sempre ha estat una de les coses que hem intentat potenciar, que és el repertori d'aquí del Maresme, donar-lo a conèixer, i com has dit tu, o sigui, agafar el cançoner de Pineda de Llorenç, un dels referents que tenim, igual que les cançons de Mataró que van estar recollides, i sí, o sigui, una mica és dinamitzar-ho, donar-li la importància que es mereix i donar-los a conèixer, perquè en definitiva és un llegat que no volem que es perdi, o volem que perduri, i per això hem apostat per posar, i de fet sempre doncs, anem o enllaçant temes o afegint, encara que hi hagi composicions pròpies, intentem afegir trossos o parts d'aquestes melodies.
1: On ha estat enregistrat el disc Quanta Ballera i qui l'ha produït?
3: L'hem enregistrat amb en Pau Vinyoles, que és un músic, tècnic i gran amic, que té l'estudi al so.cat, i és que el té ubicat a l'Espluga, a Esplugues de Llobregat. I llavors ell ha fet tot el que és l'enregistrament, edició, mescles i producció, i després, un cop el va tenir fet, l'ha masteritzat en Ferran Conangla, per acabar doncs, de donar-li l'arrodoniment que es mereix el disc.
1: Els vostres espectacles són normalment amb la voluntat de muntar el sarau. Com serà el nou espectacle després d'aquest disc Quanta Ballera?
3: Doncs la idea és fer un ball, tal com diria en Josep Vicenç Forxina, que fa el pròleg, diguem, del disc. O sigui, volem que sigui un espectacle per ballar, de ball, i, a més, com ja et dic, com diria en Josep Freixina, per catalano ballant. O sigui, sempre parlem del català, com hem de vehicular-ho tot en català per temes de llengua, doncs en el ball una mica també. És a dir, hem agafat tots els pals, que diríem, catalans i autòctons d'aquí, bueno, per preservar-los també i donar-los a conèixer i evitar una mica el fet de, bueno, que estan molt bé i que s'han d'anar seguint fent, però que no ens pertanyen tant com seria el Borrer o un cercle circassià. I ens hem tirat doncs, a fer una jota, la sardana curta, una bolangera, el ball pla i corranda, o sigui, són tot peces ballables i de, ja et dic, un ball d'aquí.
1: Ja per acabar, Jaume, heu començat fa unes setmanes ja a presentar el disc en directe. Quins seran els diferents llocs on podem trobar a partir d'ara en directe a la Coixinera?
3: Bé, doncs ara tenim en cartera, hi hauria el concert del 12 de juliol a Roda de Ter. Després, el 8 d'agost, anem a Roda de Barà. El 20 d'agost també ens anem cap a les Festes de Gràcia. I ara mateix, així de memòria, ja no en recordo cap. Sé que n'hi ha algun altre, però no sé on és. Ni quin dia ara.
1: Doncs tindrem ben informats dels propers concerts des d'aquí, de la Coixinera. Hem estat parlant amb el Jaume Ponsola, guitarra i veu de la Coixinera, per tal d'apropar-nos un xic més al que és el seu nou treball titulat Quanta Ballera. Ja ho sabeu, només el títol us predisposa a que si aneu a veure un concert de la Coixinera heu de tenir molt en compte que heu de ballar una miqueta, com a mínim, no?
3: Mm-hmm. I tant. Això sobretot.
1: Gràcies, Jaume, i que vagi tot el millor possible.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Munt.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pep Lladó i Carlitos Miñarro al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona. També a la mateixa hora, Sidonell, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi, entre d'altres, a la platja gran de l'Estartit de Torroella de Montgrí. Una hora més tard, a les 9, Auxili al Parc de la Festa de Reus. A 11:15, Esther i la Fúmiga a la plaça de la Constitució de Xàbia. I una hora més tard, a 11:45 de la nit, Hipnosi a la plaça Guillemó d'Andorra la Vella. Passem a dissabte, a partir de les 6 de la tarda, Sau a la Faràndula de Sabadell. A les 7 de la tarda, Obeses, Cel Obert, Increscendo i Dona del Sac a la plaça de la Serra de Montblanc. A les 8 del vespre, Penalba i Gené a la plaça Abat Oliva de Sant Miquel de Fluvià. També Clara Pella, a la mateixa hora, a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes, i també a les 8 del vespre, la Ludwig Band a la platja gran de l'Estartit de Torroella de Montgrí. Mitja hora més tard, a 9:15, Arjau i Mariners de Riera al Port Vell de Barcelona. A les 9 del vespre, els Catarres al Parc de la Festa de Reus. A les 10 de la nit, al Casino de Rubí, la DJ Trapella. I acabem amb un parell de recomanacions pel diumenge. A 8:15, Maria Jaume a la finca El Vell Esguard de l'Arbós i Sexeni a les 9 del vespre a la platja fluvial del Dover.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: avui de nou és tot un plaer el compartir els propers minuts de ràdio amb l'Arturo Galla, músic, compositor i un dels components de la formació Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Hola, Arturo, i benvingut de nou aquí a Actualicat.
1: Què tal, com estem? Gràcies per pensar sempre en els nostres projectes.
0: Avui l'Arturo ens ve a presentar el nou disc dels Quico, que es diu, porta per nom, Jota per Coble. Primer de tot, Arturo, aquest disc és un homenatge també a Jesús Ventura, director, intèrpret i compositor de sardana. És així, no? Per què aquest homenatge?
1: Sí, és així, perquè el Jesús Ventura fa uns quants anys mos va sorprendre, primera, en que era un seguidor nostre, que desconeixíem, però era molt seguidor del Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries. I un dia ens va vindre amb la idea de que li agradaria arranjar cançons nostres, però és que en va arranjar moltes. Va arranjar fins i tot allò que es diu una cara B, no? Aquelles cançons. Uh-huh. que era molt, molt fan, no?, dels Quicos. Uh-huh. Llavors, a través d'un altre amic comú, van proposar-nos un espectacle de dansa, un espectacle coreogràfic, o sigui, on los Quicos, Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries, i una cobla de Reus, la cobla Reus Jove, pues, interpretaven cançons que les ballava a l'Esbar Reus Dansa. Mm-hmm. Vam fer aquell treball que va ser preciós, va ser una experiència molt bonica,

0: I allí es va quedar, no?, com a assignatura pendent la que a aquella feina havien de deixar-ne testimoni algun dia, en una gravació, en un disc. Allò ja ho farem, no? I, bueno, llavors ja, com coneixeu, pues de manera sobtada va morir el Jesús Ventura, i això va quedar com una assignatura pendent, no? I, pues, fa uns mesos vam tornar a intentar recuperar-la, no? Vam dir, això no, això s'ha d'escoltar, ha de quedar un testimoni, això ho hem de convertir en un concert, perquè realment significa una fusió molt interessant de la música popular a Catalunya. I per això, ara que han tingut l'oportunitat de fer-ho, pues, evidentment és un homenatge, és en la memòria del nostre amic, de l'estimat Jesús Ventura, que va tindre esta idea, no?, de que la música, de que els gèneres del sud se poguessin escoltar a través de la sonoritat d'una cobla.
1: Arturo, en aquest disc, doncs, sí que hi ha connexió total Tortosa-Reus, no? Els Quicos de Tortosa, la cobla Reus Jove, òbviament, de Reus.
0: Sí. Quan vam voler fer el projecte, no?, de gravar el disc i recuperar-ho com a concert, vam pensar en el Marcel Casellas, perquè és un vell amic, estimat també, que coneix els dos mons, coneix molt el nostre circuit, diríem circuit folk, i coneix molt bé el món de la cobla. Per tant, ell era la persona idònia com per recuperar el vell projecte, no?, per enllaçar aquell món que va pensar el Jesús Ventura, i convertir-lo en lo que volíem fer, no? Però una de les coses que vam pensar conjuntament amb el Marcel va ser que la cobla havia de ser la cobla original que havia treballat amb el Jesús Ventura. I, per tant, sí, la proposta és Reus Tortosa, no? És Catalunya Nova, absolutament. I amb el nexe, amb esta unió tan important que ens ha aportat lo Marcel Casellas.
1: O sigui que connexió Baix Ebre, Baix Camp i també Baix Llobregat, no? Perquè el Marcel és d'Esplugues de Llobregat.
0: Exacte.
1: Arturo, la Reus Jove és coneguda per la seva versatilitat i també per no tenir por de saltar-se, podríem dir, les parets de la sardana clàssica. Ha estat fàcil encomanar-los la picardia al ritme, la gamberrada de la jota o del fandango de l'Ebre?
0: Jo crec que sí, ha estat fàcil. Bueno, també en bona part perquè ja venien de la feina que havia fet en ells el Jesús Ventura. I ell, jo crec que ell les ho va encomanar això molt, molt bé, no? Perquè ell s'hi va implicar moltíssim, i ell coneixia molt el nostre món. Penso que el Jesús va ser una peça clau. I sí, la cobla Reus Jove, pues, ha mostrat aquesta versatilitat, però, bueno, fins i tot quan ara ja es veurà, no?, quan puguem fer els concerts, aquesta manera de treballar, d'això d'implicar-se molt i convertir-se amb els músics en una miqueta en actors, jo crec que sí, s'ha aconseguit. No ha sigut gens difícil. Evidentment, tots aquests projectes requereixen il·lusió i crec que ells l'han tingut, que això és el més important, i en il·lusió, pues, ja, això és el pas previ per aconseguir qualsevol cosa que pugui semblar laboriosa o difícil.
1: Arturo, quins han estat els criteris que heu seguit per triar els temes d'aquest nou disc?
0: Bueno, els temes que va arranjar el Jesús Ventura, i són tots. Ell va triar uns criteris on hi havia la jota, hi havia el fandango, hi havia la habanera, que és un gènere no només del sud, sinó és un gènere que no és el gènere de la cobla sardanística, però que és un gènere de música popular d'arreu de Catalunya, que l'Havanera arriba des del nord fins al sud del país, i molt més al sud encara, perquè al País Valencià també hi ha havaneres molt boniques. Crec que el Jesús va escollir uns quants gèneres en molt bon criteri, i ell també va ser el que va fer una peça on la sardana esdevenia una jota. Per tant, la part que va arranjar el Jesús Ventura és tota l'original, i llavors hi ha unes aportacions. El Marcel Caselles, evidentment, ha vingut no només a dirigir, no només a unir les dues formacions sota la seva direcció, sinó que també hi ha posat el seu segell personal i ha arranjat també alguns temes, que no formaven part del repertori arranjat pel Jesús. I en aquest aspecte pues, també hi ha hagut experiments importants, no? Com el de convertir un pas doble d'estos catalans, no? de festa major, convertir-lo en sardana, i coses més modernes, alguns experiments que, bueno, sabem que el Marcel Caselles ja sabeu que fa molts anys que experimenta, no? en la mescla, en el mestissatge de músiques. Ell ja ha fet moltes coses a partir de la sardana, no? I aquesta saviesa del Marcel pues, també l'ha posat al servei de l'arranjament d'alguns temes nous, més actuals, que tenen fins i tot una sonoritat més moderna, com el No tinc diners, no? No tinc diners, on també hi apareixen, a part de la cobla i la rondalla, pues, hi apareixen altres instruments i altres sonoritats més actuals.
1: El Marcel Caselles, com tu deies, tot un innovador, entre d'altres coses, darrerament coneixem que ha estat l'impulsor d'una formació com la Cobla Catalana dels Sons Essencials, no? La connexió, però, molt bona amb ell, no?
0: Sí, la connexió ha estat excel·lent. Nosaltres, Quico Alcevi i el Noi de Ferreries, ja havíem treballat, havíem fet espectacles junts amb el Marcel Caselles i la Cobla Catalana dels Sons Essencials, i aquest record i aquesta experiència tan bonica va ser definitiva per pensar ràpidament amb el Marcel per recuperar i per tirar endavant aquest projecte, no? La gravació, el disc, tota la producció. Per tant, sí, jo, ja que estem parlant del tema, aprofito per dir que el Marcel se l'hauria de tindre molt més en compte, no? Quan se parla d'estos experiments, d'estos mestissatges, d'estes fusions que s'estan fent avui en la música catalana. Penso que ell ha estat dels pioners, ha estat una persona arriscada, valenta, i que ha fet moltíssimes coses. Per això, per a nosaltres és un luxe poder treballar en ell.
1: En definitiva, Arturo, després de tants anys de picar pedra defensant la jota com a cant nacional, sentiu que vestir-la ara amb la Cobla Reus Jove és una mena de graduació, podríem dir, o de celebració de la majoria d'edat del gènere?
0: Jo crec que aquesta fusió ha enriquit a les dues parts, als dos gèneres, no? Penso que per a nosaltres ha estat una sorpresa veure com sonen els gèneres del sud. Quan parlem de jota, el nom del disc, jota per cobla, quan parlem de jota és una manera que tenim de batejar tots aquests gèneres, no? Que aquests aires del sud, de jota, fandango, bolero, cants de treball, habaneres, tot això a través de la sonoritat de la brillantor que li dona la cobla se revestix, bueno, penso que se manifesta com una música essencialment mediterrània. El so mediterrani de la mescla és fabulós per a nosaltres, eh? Jo crec que el públic ho dirà quan ho pugui escoltar, però és un descobriment. I jo crec que les dues parts s'enriqueixen molt, perquè estem molt acostumats a escoltar només la... Ja sabem que les cobles fan moltes coses, però bona part de la gent de Catalunya identifiquem el so de la cobla amb el gènere de la sardana. I crec que descobrir com pot arribar a sonar un gènere del sud amb una cobla i al mateix temps descobrir quines possibilitats també té una cobla, crec que és un enriquiment per a les dues parts. Nosaltres, en aquest aspecte, sí que, pel que tu has dit, Joan, quan hi ha un tema que li diem la jota més bella. Sí, quan sí. Jugant amb la paraula amb l'expressió de la sardana, és la dansa més bella entre les danses que es fan i es desfan, nosaltres el Quico el Celi, el noi del Mut de Ferreries, ara diem que amb l'aportació de la cobla anem a fer la jota més bella. Per tant, jo crec que, evidentment, bueno, nosaltres com a pares de les criatures n'estem molt satisfets, però i qui ho ha de dir, si realment han fet la jota més vella, serà ara el públic.
1: I Arturo, sé tanta gent a dalt de l'escenari, canvia completament la dinàmica. Com s'ho faran als quicos i per mantenir per un cantó la comicitat i la proximitat amb el públic davant d'aquest, podríem dir, mur de so de cobla?
0: Bé, aquí ha estat el laboriós, la il·lusió que li han posat i el sobreesforç que fan els companys de la cobla Reus Jove, en no mostrar-se, com tu dius, com un mur, sinó tot el contrari, no? En integrar-se absolutament a estos guions de vegades que fem, que ens agrada fer el Quico el Celi, el noi del Mut de Ferreries, que ens agrada fer molt més que música, explicant bé les coses, explicant d'on venen i explicant-ho en humor, en ironia. I jo crec que aquí és on tant al Marcel li agraden molt aquestes coses, també, aquestes aventures, i crec que aquí és on hi ha aquest sobreesforç de tothom per això, no? per integrar-se, per integrar-nos en esta escenificació especial que suposa fer un concert de Quico el Celi i Mut de Ferreries amb 11 músics més i un senyor que fa de director, que no són només uns músics que estan allà a l'escena, sinó que hi participen activament, i crec que el resultat és d'una integració molt, molt bonica. Bueno, mos ho passem molt bé i crec que la intenció és que la gent també s'ho passa molt bé escoltant-nos.
1: Ja per acabar, Arturo, quan podrem veure ja en directe aquest jota per cobla?
0: Bé, hem tingut alguna oportunitat de fer-lo, perquè abans de gravar el disc el món de la cobla ja es va interessar, perquè vam estar un festival a Palamós que es diu Amb So de Cobla, i l'han pogut fer a alguns llocs, una petita part, una mostra la vam poder fer també a la Fira Mediterrània de l'any passat, però ara tot l'espectacle ja com a presentació del disc, perquè ara ja tenim el disc i per primera vegada fem un vinil.
1: Molt bé.
0: El que també ens fa molta il·lusió. La presentació del disc com a tal tindrà lloc en la primera de les dates que tenim, serà el dia 11 de juliol al Festival Roda Folk a Roda de Ter, allà al costat de Vic. Un festival ja amb molts anys de tradició, i allí serà el primer lloc on podrem presentar aquest disc.
1: Doncs ja ho sabeu, el disc dels Quico, el Celio, el noi, el Mut de Ferreries, jota per cobla, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals. i tal com deia el mateix Arturo, també han format vinil a partir de l'11 de juliol. Esperem que rodi i molt la música en directe dels Quicos. Arturo, gràcies de nou per compartir una estona amb nosaltres i us desitgem els millors dels desitjos per aquesta nova producció.
0: Moltes gràcies. Ja saps, Joan, que sempre és un plaer estar xerrar amb tu i compartir amb tu. Gràcies, de veritat.
1: Abraçada, Quico.

0: amics i amigues, nens i nenes de la sala. Hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornarem d'aquí 7 dies, ja ho sabeu. Mentrestant, si podeu i feu l'esforç possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
1: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Ara ens en anem a sota terra. Anem a fer un viatge profund a la mina del Minyín.

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Barabés, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana dedicada al mes d'agost. Parlarem de Ramon Vilà i de Ramon Serrat. Radiarem dues sardanes a estrena i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes d'agost que tancarem dilluns. D'Agustí Borgonyó, escrita a Nova York. Escoltem Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell, segon premi del concurs de sardanes de S'Agaró celebrat el 21 d'agost de 1955. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant de Ramon Vilà Ferrer en el 114 aniversari del naixement. Ramon Vilà naixia a Granollers el 3 de setembre de 1902 i també hi moriria el 2 de gener de 2003. Va ser músic de cobla i un dels compositors de sardanes més prolífics de la seva generació. Va començar els estudis musicals als 5 anys amb el seu pare, el mestre Joan Vilà Ayats, i posteriorment va estudiar piano a l'Escola de Música de Granollers amb Aureli Font. A Barcelona va completar els estudis d'harmonia amb Enric Morera. Amb només 14 anys va ingressar com a tiple a la Principal de Granollers. Més endavant va formar part de la Copla Orquestra Pla Pell i després de la Guerra Civil va tocar amb altres formacions, entre elles la Catalònia de Granollers i la Lira de Sant Celoni, on interpretava el trombó i el flabiol. Com a compositor va tenir una producció extensa, més de 250 sardanes, a més de diverses peces de música de ball. El seu estil era especialment popular, que ell mateix anomenava efectistes, obres com Enèrgica, Batalladora, Adéu Genís, Ara em toca a mi, El refilaire, Cridanera, Anem-hi o Fora mandra. La seva obra també va obtenir diversos reconeixements en concursos de composició. El 1978, Flors i Violes va obtenir el tercer premi del concurs Joaquim Serra. El 1982, el Castell de la Roca va aconseguir el segon premi del mateix concurs. I el 1983, Cors Catalans va obtenir el primer premi Francesc Basil. L'any 79, Mercat del Ram havia obtingut també el primer premi del concurs musical de Vic, convocat amb motiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista. Entre les moltes composicions hi ha també sardanes dedicades a diverses poblacions i persones. Ramon Vilà Ferrer va deixar una obra immensa, bona part de la qual s'ha mantingut vinculat al repertori de les cobles, una producció popular, directa i pensada sovint per a ballar i per fer lluir els instrumentistes. Com per exemple la sardana que escoltarem, obligada de tenora i ni molt menys molt coneguda ni interpretada. El títol ja diu més o menys què ens trobarem. Quina fera! La 35a del seu catàleg datada de 1953 i dedicada a Quimet Bofill, llavors tenora de la cobla La Lira de Sant Celoni. Quina fera ens l'ofereix la Principal del Llobregat de 2000, en Pere Benítez a la tenora.

La principal del Llobregat del 2000, amb Pere Benítez com a solista de tenora, ens acaba d'interpretar Quina fera, de Ramon Vilà. I parlem ara del que ha estat el compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Ramon Serrat naixia a Sant Joan de les Abadeses el 4 d'agost de 1881 i va morir a Terrassa el 2 de novembre de 1944. Va ser músic, compositor, director i professor de música, però el recordem especialment per la seva important producció sardanista. De ben petit va començar a estudiar música a Sant Joan, primer amb un miner aficionat a la música i després amb l'organista del monestir Basili Vilageliu. La seva trajectòria com a músic el porta a diverses poblacions: Ribes de Freser, Olot, Granollers, Cassà de la Selva i Ripoll. A Olot va formar part de la Copla La Lira el 1913. A Cassà de la Selva, juntament amb Pere Mercader i Pere Arpa, va ser un dels fundadors de la Copla Salvatana. A Ripoll va dirigir l'Escola Municipal de Música, l'Orfeó de Ripoll i diverses corals. I el 1919 va fundar la Copla Orquestra de l'Aliança Ripollesa. També va rebre lliçons d'harmonia i contrapunt d'Enric Morera, que influïa la seva formació com a compositor. El 1925 es va traslladar a Terrassa, on havia guanyat per oposició la plaça de director de l'Escola Municipal de Música. També va dirigir la banda municipal i diverses agrupacions corals. La seva producció comprèn un gran nombre de sardanes, a més d'obres per a piano i violí, música simfònica, una sarsuela i altres composicions. Entre les seves sardanes trobem la Gracieta de Rocaters, l'Oreja entre els pins, la Cançó de l'Esmolet, Fent-se clar, o Pregària, entre moltes d'altres. El seu fons personal, amb centenars de partitures i documents, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Una de les seves obres més vinculades al poble natal són les serenates que va compondre el 1934 per al Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadeses, que encara avui formen part de la tradició de la Festa Major. Ramon Serrat Fajula va deixar una obra molt extensa i una profunda petjada a la música de cobla catalana, tot i que molts anys una part important de la seva producció ha quedat injustament en un segon pla. Doncs de Ramon Serrat escoltarem una de les seves grans sardanes, on la tenora és protagonista. Pregària, estrenada el 2 de juliol de 1944 a Terrassa, interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya del 2000 amb Ramon Saladrigas a la tenora. Pregària, de Ramon Serrat Fajula.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens oferia la sardana de Ramon Serrat titulada Pregària. Anem per les estrenes. El dijous 20 d'agost es va celebrar al Castell de Calonge un concert per a dues formacions dins el Festival Festiu 2026 amb les Cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Concert estructurat en una primera part on les cobles van interpretar sardanes en solitari i una segona part en sardanes i obres conjuntes. La segona part s'iniciava amb una estrena deguda a Jordi Molina titulada El Castell de Calonge, que va ser dirigida per l'autor. Escoltarem aquesta estrena interpretada per les dues cobles amb en Jaume Hielo a la percussió des d'una gravació de la dansa catalana, El Castell de Calonge, de Jordi Molina.

Aquesta era l'estrena de Jordi Molina, titulada El Castell de Calonge. I seguidament es va reestrenar per a dues coples i percussió la sardana de Monti Galdón, Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, estrenada per una copla el 8 de març passat en el marc del concert del mateix nom celebrat a la Sala Fontova de Calonge. Principal del Llobregat, Sant Jordi i Jaume Hielo, dirigits per Marcel Sabater. Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, de Monti Galdón, gravació també de la dansa catalana.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Monti Galdón. Ens l'oferien les cobles Sant Jordi, Principal del Llobregat i Jaume Aiello a la percussió, dirigits per Marcel Sabater. Girem full. Informació per avui dissabte. A les 12 del migdia, a Pineda de Mar, Festa Major amb la cobla Ciutat de Girona. A Rodonyà, Festa Major amb la cobla Ressò d'Ensaires del Penedès. A l'Escala, a la plaça de Catalunya, de Festa Major amb els Lluïssos Cobla. A la 1 del migdia, al Palau d'Anglesola, Festa Major amb la cobla Tàrrega. A 6:15, a Garrigoles, Festa Major de les Olives amb la cobla Principal de Porqueres. A Casserres, Festa Major amb la Berga Jove. A Granollers, de Festa Major amb la cobla Meravella. A 6:45 de la tarda, Calella de Palafrugell amb la cobla Baix Empordà. A Matadepera, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Premià de Mar, 53è aplec de la Sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Marinada. A Cambrils, al Parc del Pescador, 44è aplec de la Sardana amb la cobla Reu Jove. A les 7 de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, de Festa Major amb la Principal de Cassà. A Llançà, Festa de la Velleta amb la Vila de la Jonquera. A 7:45 del vespre, Bellcaire d'Empordà, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, Calafell amb la cobla Vents de Riella. Andorra la Vella amb la cobla Ciutat de Solsona. Per les 9 del vespre, Vidreres, 44è nit de la Sardana amb les cobles Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. I per les 10 de la nit, a Viladrau amb la cobla Lluïssos Cobla, en camp, vigília del 37è aplec de la Sardana amb la cobla Flama de Farners, a Lloret de Mar amb la Bisbal Jove i a Roses amb la cobla La Principal de Banyoles. Doncs fem una primera parada al 53è aplec de Premià de Mar per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. Andalet de Premià, de Francesc Marrós, que escoltarem des d'una gravació interpretada per la cobla Caravana.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Marrós titulada Andalet de Premià, interpretada per la cobla Caravana. Continuem endavant. Informació per diumenge. A les 11 del matí, en camp, 37è aplec de la sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners. A Palau Solità i Plegamans, de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. A les 12 del migdia, Dosrius amb la cobla Canigó. A les 12 i a les 4 de la tarda, Peralada, 53è aplec de la sardana amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A l'una del migdia, Miralcamp amb la cobla Vents de Riella. A 6:15 de la tarda, Sant Joan de Mollet, de Festa Major amb la Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, el passeig del Comte Guifré amb la Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, Agullana, Festa Major de l'Estrada amb la cobla Foment del Montgrí. A les 7 de la tarda, Cervià de Ter, Festa Major amb la cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Llafranc, amb la cobla Principal de Banyoles. A Brera, amb la cobla Nova Vallès. Al Vendrell, amb la Principal del Llobregat. Per 8:15 del vespre, a Sant Pol de Mar amb la cobla Sabadell, a Malgrat de Mar amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Blanes amb la cobla Els Rossinyolets, a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà i a Calella amb la cobla Ciutat de Granollers. Per 8:00 PM, a Gramunt amb la cobla Vents de Riella i a 22:00 PM a Sant Antoni de Calonge amb la cobla Ciutat de Girona i a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Bellpuig Cobla. Doncs parem ara el 53è aplec de Peralada per escoltar el seu himne programat de conjunt. Peralada, de Josep Serra, que escoltarem des del concert festiu de Calonge, interpretada per la Principal del Llobregat.

La Principal del Llobregat ens oferia la sardana de Josep Serra titulada Peralada. Abans d'enllestir la informació d'entre setmana, molt més reduïda que les darreres setmanes, pararem el 37è aplec d'en Camp per escoltar la sardana que el clourà, també interpretada de conjunt. Aplec a en Camp, de Joan Roure, amb la Copla Salvatana.

Després d'escoltar la cobla Salvatana interpretant A plec en camp de Joan Roure, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns, segurament la més extensa de la setmana. A les 12 del migdia a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la cobla Vents de Riella. A la 1 a Sant Ramon de Festa Major amb la cobla Mongrins. A les 6 de la tarda a Camprodon amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès a la Rambla de Nostra Senyora de Festa Major amb la cobla Catània. Per les 8 del vespre a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vents de Riella. I a les 9 del vespre a Perpinyà amb la cobla Mil·lenària. I a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 12 del migdia, a Figaró-Montmany, de Festa Major amb la cobla Marinada, a 6:45 de la tarda, a Centelles, Festa Major amb la cobla Ciutat de Girona, i a les 8 del vespre, a la Seu d'Urgell, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 12:45 del migdia, a l'Escala, a la plaça de l'Església, de Festa Major amb la Ciutat de Girona, i a 9:45 de la nit, a Calaf, amb els Lluïssos Cobla. Per dijous, 3 de setembre, a 6:45 de la tarda, a Pals, Festa dels Masos de Pals amb la Principal de Porqueres, i a les 9 del vespre, a Banyuls de la Marenda, doble ballada amb les cobles Principal del Rosselló i de Salveres. I acabarem a divendres, 4 de setembre. A les 6 de la tarda, Cabrera de Mar, Festa de la Verema amb la Principal de Llobregat. A les 9 del vespre, Almacelles, 21enes sardanes a la fresca al Segrià amb la cobla 11 de setembre. I a 9:45 de la nit, a Solsona, concert de vigília de Festa Major, Arnau Tordera i la cobla Juvenil Estat de Solsona. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada que interpretarà la ciutat de Girona dilluns a Camprodon. Una de les sardanes programades és Besalú Festiu de Ricard Viladesau, que ens ofereix la Principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: cumpla ya. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Jordi Molina estrena el Festiu de Calonja, una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la copla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu El País de l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Un curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues coples dins del Festival Festiu. La Sant Jordi i la Llobregat, i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judit Nederman, en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la copla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de copla l'introit s'omet, però a més, dijous, totes dues coples van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Cassú que comença finíssima pel tible. Els fiscons porten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una copla que va estar perfecta. Antoni Rosmarbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La Copla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llauradó, La Merle Blanc, d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues coples? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues coples es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues coples, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
3: I ara, el principal Llobregat, però sobretot amic d'aquest concert, en Jordi Molina, que li vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com va vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment què vas dir? Uf.
0: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonja, un lloc que m'estimo, i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses i a més estar en un concert i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió i bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així de fet molt dur.
3: Escolta'm, ara ho escoltarem, però fins a 5 cèntims, com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant a davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
0: És difícil explicar, jo... Bueno, intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intenta que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
3: Però pots dir-ho o no?
0: Com que
3: no
0: portes cobles d'una per una, pots... que tiri el que sigui.
3: Pots dir el que tira? Ho pots dir, el que tira?
0: Bueno, 129. Bueno, però 129, però, olé, eh?
3: Escolta. Escolta, però els curts ja van ser curts, no? Els curts
0: ja... Passava a ballar, no pateixin, que no és per ballar.
3: No és per ballar?
0: No, jo crec que... No, a més hi ha... Bueno, és igual que l'escoltin.
3: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles en magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, l'es titula El castell de Calonja i és de Jordi Molina.

0: Això era el Castell de Calonge, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonge i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdón, titulada Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquell programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdón, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar, escrita ara per a dues coples i percus, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonge i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdón, Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonge i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Montigaldón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins del marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'Igualada d'Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la Cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per

a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies, i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada, com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba, fent referència a la colla dels Blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués, o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També Un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de Blancs i la colla de Blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests Blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de La Principal Blava.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes, i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona, on el projecte està impulsat directament per Som Sardana, i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos, tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cluenda, que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina de Martí Fontclara, després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Cuplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples, la principal de Rosselló i Desalvers. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla La Principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaire a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 aplec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat. I passem a diumenge, perquè arriba a 10:45 el 5è aplec de tardor del Vendrell amb les coples La Principal de la Bisbal i La Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove. Diumenge que ve també a les 4, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a 1:00 a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla. Per mi, una de les millors sardanes que té Ricard Viladesau és del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista. Va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla, la principal de Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs, posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram i adjuntaven el text "Moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular", penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any, i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs, per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt, agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns, el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Efectivament, sóc Toni López i estem aquí per gaudir de les havaneres i de la música en català en general. Comencem amb el grup Morralla, que avui ens visita, amb El meu secret.

Som a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, al programa El Cant de la Sirena. Soc Toni López i tinc encomanat de posar-vos habaneres. Avui hem escollit, a la primera part, el grup Morralla com a representant d'aquestes habaneres. Escoltem el grup Morralla interpretar l'Encís de Calella.

davant per davant de la colla de la... aviam, de la ciutat de Palafrugell i de Calella de Palafrugell, hi ha un accident geogràfic a la costa que li diuen les Illes Formigues. Aquestes Illes Formigues va dedicada a aquesta cançó del grup Morralla.

Seguim ja enfilant la recta final, valgui la redundància, de la primera part del programa, amb el grup Morralla i aquest tema que es titula Pensaments.

Ai, aquests pensaments cap a on ens porten. Finalitzem la primera part del programa amb aquesta última peça d'avui del grup Morralla i que es titula així, Vola, barca meva.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Bé, hem tingut una primera part en la qual ha predominat la bandera, com és típic i tòpic en aquest programa. Però ara anem cap a una altra secció, que és la dels musicals. Sabeu que els musicals estan triomfant arreu del món, també a Catalunya, a Madrid, triomfen musicals, a Broadway, com no, han triomfat sempre de tota la vida els musicals, a London hi ha gent que va a Londres a veure musicals, i nosaltres també volem tenir el nostre racó del musical. Ho fem amb la companyia que més bona traça té a fer musicals, el des de Goll de Gom. Avui tractarem prioritàriament del Mikado. I la primera de les cançons que escoltarem, i amb molta qualitat, és presentar-nos És un plaer, sóc un pobre juglar. Escoltem-la.

Hem començat aquest espai parlant dels musicals i la seva importància. Concretament, el Mikado és una òpera còmica. El Mikado, el poble de Titipu, és una òpera còmica en dos actes amb música d'Arthur Sullivan i llibret de W.S. Gilbert. És la novena de les 14 òperes que van composar amb dos. Escoltem el gran Mikado, cast i pur.

0: Crec que paga la pena portar aquest tipus d'interpretació perquè dona molta riquesa al programa i crec que les persones que s'escolten han de saber que estan a la 107.1 de la FM, a radiotordera.cat, si ens escullen des de, si ens escolten des de les xarxes socials, i també estem al programa El Cant de la Sirena i volem saludar les persones que ens escolten el dimarts a la nit, bona nit, i tots aquells que ens escolten el dimecres a les 3 de la tarda i diumenge a les 8 del matí abans de les sardanes. Continuem amb més música de Degoll de Gom, que són uns cracs, sempre han sigut uns cracs, i el tema és Si un dia se'm demana.
1: Si un dia se'm demana una llista d'acusats, en tinc molts d'apuntats per ser sacrificats. Són autèntics pèrits públics que no serien plorats si estiguessin enterrats, difunts i soterrats. I els que donen la matova somrien per sota el nas, els que no renten d'aixella i van cantant de sota braç. També els que fan burilles i les llancen a mastits, els que escalfen a la bona i les que peguen els marits. I els nens que van coberts de mocs i mai no són mocats, no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: Hi ha el polític que promet molt i després diu que no pot i es deixa tots plantats, en tinc 100 d'apuntats.
3: I de dones de polítics que fan un trist paperot,
1: tinc els seus noms apuntats, gravats i subratllats. I els imbècils que proclamen que el passat sempre és millor i que de tot el món el seu país és el pitjor. I els ganduls penxa contenta que remuguen això és rai. I els que diuen sempre més que mai i tot és més que mai. I els buròcrates filòsofs que estan massa ben pagats no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: Ui, i els crítics de teatre que no parlin bé de mi també hauran de ser apuntats per ser decapitats. I els del públic de platea que no paren de tossir no poden ser oblidats, no poden ser oblidats. Els que venen al teatre només un cop l'any o dos, els que fan comèdia a casa i al despatx són grans actors. I també... Sí, sí, sí, sí, i aquell en qui estàs pensant, i els que tenen més mania, i els que odies tant i tant. Afegeix-los a la llista dels que jo tinc apuntats, que no poden ser oblidats, no poden

0: Bé, ja estem tots a la Dark List. Marxem ja, ha arribat l'hora dels adeus per aquesta setmana. Amb de Goll de Gom, no hi pensis més i jo he viatjat durant un mes. Mireu el gran i just senyor Butxí.
1: No hi pensis més, vés-te'n d'aquí. Iam, iam, no és per tu ni per mi. Saps què vull dir? Que el seu vols fugir. Mai no arribaràs a poder tenir.
2: Però per què? Què voleu dir?
1: Perquè se sap que avui, iam, iam...
2: Iam, iam, iam, iam, què?
1: Portarà al cap un vel i un ram, i enmig d'un ram i un ram a de flam.

0: És un cas perdut, ja pots dir adeu. I tururut, el cos de neu, que serà seu i ni teu ni meu. Em sap molt greu haver-t'ho de dir així. Diran amén,
1: oh, quin espant, quan

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
8: No! Primer has de fer la digestió!
7: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Bon dia, benvinguts al Matí de Sardanes d'aquest dia 30 d'agost de 2026. Dia, Núria, no sé si ho tens present, dia de Santa Rosa de les Roses, que abans ho celebraven el 30, no sé si encara hi ha algú que ho celebra.
1: Que bé, moltes felicitats a totes les roses, totes les roses. Les rosers també, no, rosa és.
0: Rosa, és rosa, rosa sí, va ser sí, el 23 sí. El que... es va celebrar normalment, però com sí. que abans era el 30, encara molta gent ho celebra el 30.
1: El 30, doncs, sí. Per totes les roses que celebrin el 30, moltes felicitats, no?, de part del Matí de Sardanes.
0: Sí, sí, aquí tenim la Rosa Maria, em penso que celebra tots dos, o sigui que...
1: Està bé.
0: Per totes les roses, sí, sí.
1: Doncs ja sabeu que podeu trucar al 937642893 i nosaltres que esperàvem que aquesta sardana s'acabés perquè era tan maca, oi?
0: Sí,
1: que...
0: sí, mentrestant anàvem preparant, ara
1: i
0: ja ho tenim tot a punt.
1: Anàvem preparant, i tant
0: la,
1: que sí.
0: La Núria té molta habilitat i ara té tot a punt, que sí?
1: Sí, sí. Ja podeu trucar al 937642893 que podeu fer les vostres dedicatòries dintre d'aquestes sardanes que tenim aquí, que ara la Dolors i jo ho direm, eh?
0: Sí, sí, us direm la llista.
1: La llista de sardanes que tenim pel 30 d'agost, eh?
0: Pel 30 d'agost, just, sí, sí. Uh-huh. Comences tu, Núria?
1: Mira, doncs tenim la primera que es titula Constància i és d'en Joan Carreras i Dagas.
0: També tenim Bonic, Anna Maria, d'en Jaume Cristau i Bonet.
1: Benvinguda, de Tomàs Gil i Membrado.
0: Muntanyes de Ceret, d'en Rossent Palmada i Teixidor.
1: L'Escala, Anxoves i Sardines, de...
0: Sardanes,
1: perdó.
0: Penso.
1: Sí, sí. No, és que ara pensava una altra cosa, jo, vale. Doncs és de Joaquim Ustenc i Dunyave.
0: Platja de Banyuls, d'en Max Havard i Macou.
1: Aigua Barreig, de Josep Cassú i Serra.
0: A Can Borrell de la Garriga, d'en Jaume Ventura i Tort.
1: Tossa Doble, Manel Saderra i Puigferrer.
0: I la Set Centenària, que no sabem de qui és, no ens ho han posat.
1: No ens ho han posat, no. Perquè doncs deu ser anònima.
0: Ai, no ho sé.
1: Doncs en Ramon i la Regina, de Tomàs Gil i Membrado.
0: Gregori, d'en Joan Lázaro i Costa.
1: Juditona, de Ricard Viladesau.
0: Camí de Núria, d'en Pere Massats i Vilalta.
1: Besalú Festiu, de Ricard Viladesau i Carné.
0: Camèlia, d'en Joaquim Soms.
1: Judit i Arnau, de Jordi Paulí i Safon.
0: Nuri, d'en Joan Moraleda i Perxacs.
1: Caldes, de Francesc Marrós.
0: Uh-huh. I Consol, d'en Lluís Cotxo.
1: Bé, i ara venen les cantades, que és Marinada, cantada per la Salomé.
0: Benvinguts, de la Polifònica de Puig-reig.
1: Colometa, de, també per la Polifònica de Puig-reig.
0: Germandat Sant Joan Bautista, d'en Ramon Calduc.
1: La Mare Cantora, dels Pescadors de l'Escala.
0: I Nits de Segaró, d'en Josep Casas.
1: I doncs també tindrem, avui que és el final del mes, recordant l'amic de Joaquim Soms,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Que sempre, i la Santa Espina.
0: La Santa Espina, per
1: que ja
0: finalitzar.
1: És de costum posar-lo al final.
0: Sí, sí.
1: I bé, doncs totes aquestes són les...
0: les que avui oferim.
1: Sí, les que avui oferim i que vosaltres podeu trucar. Ja tenim, Dolors, aquesta primera trucada que la passaríem tot seguit, endavant, com vulguis.
0: Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia.
2: Des de Piera.
0: Des de Piera, que matiner.
2: A la ràdio que s'escolta.
0: Esclar que sí.
2: Ja ets aquí. Sí, home, sí. Els diumenges estem aquí com un clau fins al migdia a l'hora de dinar.
0: Us donem feina. Ja us donem feina a escoltar sí. sardanes, eh?
2: Oh, no, la feina ja la fem més aviat abans de començar vosaltres.
0: Ui, que matiners. I ara ja torneu a...
2: Sí, no. I així ja tenim tot el dematí.
0: Molt bé. Ara torneu a estar instal·lats a Piera, eh?
2: Ja te dic, aquesta del Ventura Tort...
0: Ventura?
2: Sí, la del Ventura Tort amb el meu home.
0: Sí.
2: Amb el Carles.
0: Sí, sí. La, per
2: llavors,
0: en Carles.
2: Sí, el Carles per mi me diu...
3: Aigua Barret.
2: Aigua Barret. Barret.
0: Uh-huh.
2: Sí.
0: Molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, del Josep Cassú.
0: Sí, o sigui, la que en Carles et dedica... Molt bé, és
2: Bello.
0: Aigua Barret.
2: Aigua Barret de Josep Cassú. Per vosaltres, la que us agradi.
0: I ja en triarem una de ben maca.
2: Vale. I una altra per tots els Ramons.
0: Ai, per tots els Ramons. Hem dit avui Santa Rosa Antilla, demà sí. Sant Ramon.
2: Però
0: molt
2: és
0: bé.
2: Que Santa Rosa penso que ho van traslladar el 23, però Sant Ramon no van dir res.
0: No, continua allà mateix, em penso, no? El 31 d'agost. Sí, sí.
2: Pues bueno.
0: Molt bé,
2: però
0: doncs...
2: ja quedem aquí. Vagi bé el diumenge i tota la setmana que ve fins que tornem a trucar.
0: Molt bé, Adela.
2: Vale,
0: bona setmana per tu i en Carles. Adéu.
1: Bon adéu.
0: Amb qui parlem ara?
4: Amb la Fina, de Palafolls.
0: Hola, Fina, què tal? Ui, vosaltres encara no heu fet festa major, tornaré, ja l'hem acabat,
4: no,
0: vosaltres
4: aviat. No, avui comencem a fer una botifarrada amb la penya
0: escalonista. Avui ja? Ja comenceu avui, però de fet el patró quin dia és? El 10? No.
4: El 8 o no? El 8, 7 o 8. El 8.
0: Sí, sí, però ja comenceu ara, no?
4: Sí, bueno, avui ja comencen coses.
0: Ui, quina feinada tindreu. Fina, quina sardana demanes?
4: He sentit una d'en Viladesau.
0: N'hi ha dues, em sembla, d'en Viladesau.
4: Ah, és que sí, dues, la que sí. Vulguis d'en Viladesau.
0: Una que és Besalú Festiu i l'altra que és Juditona. Quina?
4: Aquesta, Juditona.
0: Juditona, molt bé.
4: Sembla que és la que havia sentit.
0: Segurament.
4: Aquí he tocat aviat perquè sempre la demana una de Blanes, com ja en Viladesau.
0: Ah, l'hi has agafat, eh?
4: I no, ja és que us vull escoltar la sardana perquè me'n vaig i llavors... Durant una hora així no es puc escoltar, que vagi amb el cotxe, després ja no m'arriba.
0: I ja està, ja no, estàs per altres coses després, no?
4: No, tinc la, però me desapareix a la mitja hora.
0: Ah, sí, et desapareix, vaja, uix.
4: Que no estic lluny, eh?
0: Sí, clar. I a qui ho dediques, Fina?
4: A vosaltres dues.
0: Gràcies.
4: A en Lluís Lamanit, a la Concepció, en Josep Serra. A tothom que us escolta.
0: Sí.
4: I després a la penya barcelonista de Palafolls.
0: Ah, avui, i a la penya barcelonista.
4: Que fan la botifarrada.
0: Ah, això no és que organitza avui.
4: Sí.
0: Segur que serà molta gent, no?
4: Normalment sí, és el primer any que fallo.
0: I què és, a la tarda?
4: A les dues.
0: A les dues, així és un dinar, eh?
4: Sí, és un dinar. Ah, bueno, és que fan botifarra.
0: Fan botifarra per dinar, molt bé. A veure, esperem que no et passeu massa calor i que gaudiu molt d'aquesta...
4: No, jo, com que no hi seré...
0: Ai, esclar.
4: Em vaig amb un balneari.
0: Ah, ben fet. Amb tranquil·litat, eh?
4: Sí, molta tranquil·litat.
0: També convé.
4: Molt bé.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Fina.
4: Ai, m'afegeixo recordant l'amic.
0: Ah, sí, molt bé.
4: Que avui és l'últim dia, sí. L'altra vegada vaig fer una setmana abans i em vau dir que no. I no sé si he felicitat els Ramons i a les Roses. Jo amb una Rosa la felicito les dues vegades perquè no sé ben bé quina és la seva.
0: A mi també em sol passar. Per si de cas, felicitem les dues els dos dies i ja està. Pels Ramons, eh? Molt bé.
4: Molt bé, gràcies.
0: I Roses.
1: Bon dia.
0: Vinga, que vagi molt bé el balneari. Adéu, Fina.
1: Més trucades.
0: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
5: Amb la Vicenta de
0: Hola,
5: Blanes.
0: Hola, Vicenta, què tal?
5: Hola, maca.
0: Bon dia. Més fresquets.
5: Estem... l'estiu.
0: Sí, estem una miqueta més bé, de temperatura.
5: Sí, ha baixat una mica.
0: Sí,
5: ara
0: sí.
5: La matinada es nota ja una mica de fresqueta.
0: Sí,
5: ja era hora. Ja era hora.
0: Feia molt temps que no ens tocava, això.
5: I tant que sí. Vale. Mira, a mi poseu-me Caldes, de Marrós.
0: Caldes, a veure...
5: Me sembla que heu anomenat algú així.
0: Sí, sí que l'hem anomenat, i sí, d'en Francesc Marrós, Caldes, d'acord. A qui la dediques, va, Vicenta? Doncs
5: pues per tota la meva família, per tots vosaltres i en Lluís i la Benita, per la Rosa Pinars, i si és avui també, abans el celebrava avui, també felicitats per
0: la
5: avui,
0: Rosa,
5: i per totes les roses que sí, els celebrin avui, que ara en tenen dos.
0: Sí, tenen aquesta sort, sí.
5: I els Ramons, tots els Ramons també.
0: Sí, també.
5: Per
0: també
5: la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, per la Montse Moreno, i per tots els que escoltin el programa. I que Palafolls comencin una bona festa major.
0: Ai, sí.
5: Aquesta setmana els hi toca amb ells.
0: Ja ens ho explicaran.
5: Vosaltres ja l'heu passada i heu fet... Mira, des d'aquí sentíem, a Blanes sentíem els focs de Tordera, eh?
0: Els vau sentir?
5: Sí, que els sentia, sí. No, sí.
0: Sí, van ser macos, eh? Van ser els mateixos que havien guanyat a Blanes.
5: A València, sí, ja
0: sí,
5: van
0: ser.
5: Ja ho vaig d'allò.
1: Molt
5: i,
1: macos.
5: I de fet, que els vaig... El vent devia venir cap a la nostra banda i els sentia, i tant que els vaig sentir.
0: Els vas sentir, ja veus? Vas participar també una mica de la festa de Tordera,
5: ah,
0: doncs.
5: Això mateix.
0: Que bé.
5: A Tordera també me l'estimo.
0: Ai, que bé.
5: I tant que sí.
0: Molt bé.
5: I m'afegeixo també en el recordant a l'amic.
0: D'acord, t'ho apunto, eh?
5: Sí.
0: Doncs vale. Moltes gràcies, Vicenta.
5: Una abraçada per vosaltres.
0: Una per tu, bon diumenge.
1: Adéu.
5: Bon diumenge.
0: Adéu.
1: Més trucades.
0: Bon dia.
6: Bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
6: Joan Chapellí.
0: Hola, Joan. Ja ens hem vist abans i ja hem quedat que es trucaries, eh? Què tal?
6: Bé.
0: Sí? Ai, deus tenir la ràdio alta, que sentim xiulets?
6: Un moment.
0: Sí, sí, baixa una mica, sí.
1: Sí, perquè si no s'acopla i no s'entén bé el que diuen,
0: no,
1: eh?
0: No, es barreja.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure si baixa la ràdio en Joan. Ja està, eh?
6: Bueno.
0: Sí, digues.
6: Aquesta cant d'amnesès... sardines o anxoves.
0: Ah, l'escala anxoves i sardanes? Aquesta?
6: Aquesta.
0: Aquesta, molt bé.
6: Si no l'han demanat.
0: No, no, de moment encara no, ets el primer. Escales anxoves i sardanes. La Núria havia entès sardines, però aquí posa sardanes, eh?
6: Hem pres una cantada.
0: Una cantada també?
6: En Ramon Calduc.
0: Sí, tenim una d'en Ramon Calduc, que és Germandat de Sant Joan Bautista.
6: Aquesta.
0: Sí? Va, sí. D'acord. Molt bé. Doncs ja te l'hem apuntat. A qui ho dediques?
6: Mira, la meva senyora, que avui és el seu complenç.
0: Per molts anys. Ho heu de celebrar, això, eh?
6: Gràcies, sí.
0: Molt bé.
6: En Pere Salto Cars Ferrera, sí? La Quimeta Puig.
0: Sí?
6: I en Toni Cuenca.
0: I l'Antoni Cuenca. Molt bé.
6: I tota la meva família.
0: Molt bé, d'acord.
6: I en Pere...
0: Sí?
6: Impressa recordar l'amic.
0: Ah, també t'apuntes a recordar l'amic?
6: Sí.
0: Que és final de mes? Molt bé.
6: Sí, sí.
0: D'acord, doncs ja ho tenim aquí apuntat.
6: I vosaltres dues, que tingueu bon programa i bon diumenge.
0: I tu també tinguis molt bon diumenge. Gràcies, Joan.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Més trucades.
0: Hola, bon dia.
1: Hola.
7: Hola.
0: Hola. Parlem amb en Marc.
1: En Marc.
7: Hola, Dolors.
0: Bon dia, Marc. Què tal?
7: I hola, Nudin.
1: Hola, Marc, bon dia.
7: Hola, guapa. Dolors.
0: Digue'm.
7: ¿Me puede poner la primera y la segunda?
0: La primera, que es diu Constància, vols?
7: No, cantada no, sin cantar.
0: És Constància és la número 1, sí. Sense cantar, vols
7: y
0: aquesta?
7: Y luego, a lo último, la Santa Espina.
0: Una sense cantar, que és Constància, i la Santa Espina, eh, Marc? Sí?
7: Vale,
0: sí?
7: Me la dedico a la Benita... A la Benita...
0: Sí?
7: A Luis B...
0: Sí?
7: Al Pedra...
0: Pere?
7: A la mama i al papa...
0: Sí?
7: Al Pedic...
0: Sí?
7: A la Madre Ángeles, a la Aitana Bomatí.
0: Sí.
7: A Juan Madrid, a ti y a la Nútica.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Marc.
1: Gràcies, Marc.
7: Vale, guapa.
0: Gràcies
7: vale.
0: A tu per trucar, eh?
7: Adéu.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon diumenge.
1: A veure si hi ha una trucada aquí. No.
0: No, se n'ha anat.
1: És que intento... agafar-la i no puc agafar. Ja va la tercera que no la puc agafar.
0: Ai, ai, ai, qui deu ser, qui deu sí. ser. Us sentim que a vegades heu tenir una paciència perquè puguem agafar els telèfons. Sí, és veritat.
1: Abans, ara a veure que torna a trucar.
0: Els oients hi poseu molt de part vostra. A perdre
1: doncs
0: temps
1: a veure,
0: aquí, una trucada,
1: veus?
0: una altra.
1: No la puc agafar, eh? A veure la segona.
0: A veure.
1: A veure. No, no,
0: bon dia. No.
1: No,
0: no, res.
1: No puc agafar aquesta trucada.
0: Ai,
1: no hi ha manera, la penjo.
0: Quin greu,
1: que me perdoni, però la penjo. No sé si és
0: si
1: que el, no tinc prou força amb el dit, Dolors.
0: Vols dir que és
1: tu aquí?
0: És qüestió de força, vols dir, Núria? Aquests pius van tan forts.
1: O d'engin. A veure, ara...
0: A veure, ara, bon dia.
8: Bon dia. Hola. Ara sí que he agafat, eh?
1: Ara sí? Però no... No, no. Haurà de venir un home aquí a fer control, que tingui més força que jo.
0: Però un home valent ha de ser, eh? Un home forçut.
1: Ai, aquest és en Joan, no?
8: Bartoli.
0: Sí, hola, bon dia, Joan,
1: hola.
0: Què tal?
1: Hola,
8: bon dia. Bueno, voldria escoltar aquesta que deia que no tenia... que no els havien posat el compositor. És d'en Lázaro, centenària.
0: Sí, de qui és, d'en Lázaro?
8: Sí, sí.
0: Ah, ja ho apunto, doncs no ho sabia.
8: Bueno, és igual, per això.
0: No, però és estrany, no sé, potser s'ha... Al passar-ho a l'ordinador potser no has, jo no sé, però no hi havia qui és. Doncs és en Joan Lázaro, ara ja ho sabem. Set centenari, vols aquesta?
8: Sí, aquesta mateixa.
0: Molt bé.
8: La dedico per la meva senyora,
0: sí?
8: També per vosaltres que esteu aquí.
0: Sí?
8: La Núria i tu també.
0: Gràcies, eh?
8: en Salvador Moïns,
0: sí,
8: en Rafael Planes, Ivan Luz,
0: sí,
8: Antonio Cuenca, Mua Senyora i tot el, tothom que escolti les sardanes.
0: D'acord, doncs ho apunto. Moltes gràcies, Joan,
9: i també gràcies per aclarir-nos el compositor, que no el sabíem.
0: Gràcies, eh? Bon diumenge.
1: Adiós. Bon dia. Adéu. A veure si ara aquesta l'hem agafat bé.
0: A la primera, a veure. A Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
10: Teresa Buixeda.
0: Hola, Teresa, què tal?
10: Bé, nosaltres bé.
0: Nosaltres bé, hem passat la festa major, després de molts dies de xerbot, ara el poble sembla una bassa d'oli.
10: Ara descansar una miqueta, no?
0: Sí, sí, d'alguna manera...
10: D'aquí un rato us vindré a veure.
0: Ah, molt bé, quina sort, que vindràs a mercat.
10: Tinc un vale, tinc un vale.
0: Ah, tens un vale, perfecte, estem aquí, sí.
10: Sí, ja passaré.
0: Vines.
10: No he escoltat les sardanes.
0: Sí, per ser vine abans de les 12, perquè després potser no trobaries ningú, no, Núria?
10: No sé, aquí no us va bé.
1: Abans de les 12, que nosaltres abans pleguem a les 12 i avui els informatius de les 10 estaran gravats. Per tant que...
0: Sí, sí, sí.
10: Després... Sí, abans de les 12.
0: D'acord, sí. Molt bé. Ens veiem d'aquí una estona, veus que bé?
10: Me dieu alguna sardana que no...
0: A veure, alguna... Bonic Anna Maria, benvinguda, Muntanyes de Ceret, Platja de Benicull...
10: No, benvinguda, aquesta benvinguda.
0: Molt bé, benvinguda, d'acord.
10: Sí. La dedico al meu home, als meus fills, als meus nets, als meus joves, a la Vicenta Roberta, si mare Paquita, en Didac, la Roser, la Maria, en Miquel i la Salvadora.
0: Didac, ja la Roser...
10: I també ho refereixo a l'amic.
0: A l'amic, d'acord.
10: Doncs... Fins d'aquí un ratet que vindrem.
0: Fins ara. Bon viatge cap a Tordera.
1: Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: A veure si a l'altre costat tenim ara algú.
0: A veure, bon dia.
11: Bon dia, noies.
1: Oh, ara.
0: Bon dia, ets la Quimeta, eh?
11: Oh, estic, no sé què passa.
0: Què passa?
11: Saltava... Sort sí. Que no marco, tinc un piu.
1: Ah, era la Quimeta, jo pensava que era jo, i és...
0: Ah, oh, era la Quimeta que no marcava bé.
11: Tenia de ser les primeres. Ai, carai, què passa aquest telèfon? I tu, marcava i saltava. Sort que no tinc a marcar els números, tinc un piu,
0: sí,
11: ja va directe a la ràdio Tordera.
0: Ja,
11: Bueno, i ha arribat bé
0: sí,
11: el camí, no s'ho tinc bucat, no?
0: No, però ens ha fet ballar una mica el cap, eh?
11: Bueno, jugar, no
1: tenia complexes, saps? Pensava que era jo.
0: Sí, la Núria diu, és que no puc apretar, no tinc força, demanem a algun home valent. I tot
1: és veritat,
0: això.
1: És veritat. Pensava que era jo.
11: Si ho deia avui, no podré trucar a Ràdio Tordera.
0: Doncs mira, ja està.
11: Bueno,
0: ja.
11: Escoltar sí, perquè és el diumenge, que la passo molt bé. Bueno, jo no sé quines sardanes que faré.
0: No ho saps? Les has sentit?
11: Perquè hi ha una de Marros, aquesta senyora de Blanes, no sé què és,
0: l'ha
11: demanada, eh? Bueno, que farem una altra que no...
0: En vols una altra?
11: Sigui ben maca.
0: La de Marros, sí, ja està.
11: Va triar vosaltres.
0: Ai, ai, quina triem, Núria?
1: No sé.
0: Poses,
1: la que hi ha dues... Dugues, la Constància, aquesta Constància...
0: Està demanada per en Marc Massaguer. La benvinguda també, Muntanyes de Ceret no està demanada... A veure...
11: Una vent que pugui saltar.
0: Que la ballaràs.
11: Que pugui ballar-la.
0: La ballaràs.
11: Sí.
0: Sí, esclar que sí, doncs a veure quina triem.
11: Ah.
0: La Núria està aquí concentrada mirant quina et pot agradar.
1: Jo no sé, perquè aquí que hi ha aquesta que diu Gregori, hi ha dues raies.
0: Sí,
1: La que diu benvinguda, hi ha dues raies. La primera Constància també hi ha dues raies.
0: Benvinguda.
1: Dues raies a Consol. Saps? Allà on hi ha dues raies vol dir que és més súper.
0: Sí, sí, sí.
11: Més maques, són maques, no?
1: Són molt maques totes, avui.
11: Bueno, que feu el que vulgueu.
1: N'hi ha una que diu Nuri i l'altra diu Camí de Núria.
0: N'hi ha una que es diu Nuri, sí, perquè el dia 8 serà el sant de les Núries, però encara falta...
11: Ai, sí, i el sant de la meva mare.
0: També?
11: No, sí. Sí, el sant de la meva mare, el cumpleaños era el dia 8 d'agost.
0: Sí.
11: Va, posarem aquesta.
9: Nuri, posem, d'acord?
11: Sí.
9: Sí, sí, molt bé.
11: Sí, que perquè ja ve Santa Nuri. I era el primer diumenge de setembre, és també el Sant de la Mare.
9: També.
11: Recordant de la mare.
9: Doncs molt bé.
11: I les Núries, tu i la Núria, etc. Totes que siguin, que se diguin Núries, que passin un dia el seu sant molt feliç.
9: Sí, sí, encara falta, de... però.
1: Molt bé. Sí, dimarts, sí, que ve no l'altre.
11: I després, en Joan Chapallí,
9: sí,
11: s'ha sentit que celebren alguna cosa.
9: La seva dona fa anys, em penso que ha dit que era el seu aniversari.
11: Bueno, per la Isabel.
9: Sí?
11: Sí, el seu net, aquesta, la família, en Joan, els conec tots.
9: Sí?
11: I els seus germans, un, anàvem a col·legi i amistat.
9: Molt
11: bueno,
9: bé.
11: Per en Joan, per la seva senyora,
9: sí?
11: I que per molts anys... que pugui fer molts anys al costat de la seva família.
9: Doncs vinga, hi ha una bona dedicatòria.
11: Mira, ja faré ella curta. Tothom qui escolta aquest programa, Ràdio Tordera, els bons amics de la bona amistat i tothom que se recordi la Quimeta. Jo també me recordo el Ràdio Tordera. Vaig estar molt contenta que vaig sentir Habaneres, el concert...
9: Tota la festa,
11: dir...
9: Tota la festa major es pot gaudir des de Ràdio Tordera, Sí, sí.
11: Sí.
9: Molt
11: és
9: bé.
11: És que jo vaig ja i estava convidada. Jo, la manera i la que ho tinc molt bé a casa. No me va faltar res, gràcies a Déu. Bueno, no, millor no rotllo més.
9: No, perquè hi ha trucades...
11: Vull una de cantada.
9: Ah, una de cantada, també? A veure...
11: Sí.
9: Hi ha Marinada de la Salomé, Benvinguts de la Polifònica de Puig-reig, Colometa, La Mare Cantora, La Nit de S'Agaró.
11: Ai, no sé què fa. La Mare Cantora, no, el meu mare no cantava, el meu pare, el Sant Sigui, també el dia 2, aquest mes que jo, es va deixar, pobre pare.
9: Clar, són records, això,
11: Sí,
9: molt bé,
11: sí.
9: Doncs...
11: I saps, Dolors, una cosa, poder no ho saps, i t'ho diré, no és cap mal. Em va anar, està enterrat a Barcelona, el meu pare, i resulta, a Sant Andreu, va anar, cada any anàvem a portar-la, i resulta, saps qui es van trobar? Que són veïns del meu pare, Dolors.
9: Un avi meu.
11: Sí.
9: Sí, ho sé, ho sé.
11: El pare de la teva mare.
9: Sí, sí, sí, és veritat.
11: I van entrar i la madona diu, sí, entra. Diu, ai, carai. I la teva mare, el Sergi, que era molt bona gent, i va dir, tinc el meu pare, bueno, i el marit. Diu, jo també, eren al costat per costat.
9: Ja veus, sí, sí que és una
1: casualitat,
9: dos de Tordera, Quimeta, sí, anem acabant perquè hi ha trucades esperant.
11: Per tothom, qui escolta Ràdio Tordera i vosaltres tingueu, bueno, tothom, passem un bon diumenge, una bona setmana i una bona salut. Núries, moltes felicitats. Passeu un dia molt feliç.
1: Moltes gràcies, Quimeta, de part de totes
11: gràcies
1: les Núries i també de mi.
11: Visca la Ràdio Tordera.
1: Gràcies.
9: Bon diumenge, bona setmana, adéu.
1: A veure si aquí ha tingut paciència, sí.
9: A veure, hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
12: Sóc la Quima.
9: Hola, Quima, bon dia, què tal?
12: Mira, bon dia, bé.
9: No has vingut a festa major, Tordera?
12: Sí, ui, el concert me va encantar,
9: El concert, no el perdones,
12: Bueno, ja no us dic res més del concert, perquè me va encantar tot el que vau veure vosaltres, hi havia jo.
9: Sí,
12: bueno,
9: sí.
12: Perquè tinc moltes coses per dir.
9: Digues.
12: Vull dues sardanes,
9: sí.
12: Una per la Consol,
9: sí,
12: que cada diumenge sentim la seva veu al matí de sardanes.
9: Consol. La sardana Consol, Val, molt bé. Sí.
12: I per vosaltres, per tu, Núria, aquesta sardana, i per la Maria Dolors Oliveres, que la trobo a faltar.
9: Aquesta mateixa, no? Per la Núria...
12: Per tu,
9: i la Maria Dolors,
12: Maria Dolors Oliveres.
9: Tots la trobem a faltar, tots. Però nosaltres ja l'anem veient, però els oients la trobem a faltar,
12: Sí, ja fa temps, ja, però bueno, mira, avui m'he atrevit a dir això.
9: Sí, sí,
12: bueno,
9: té la veu encara massa fluixa, eh?
12: Sí, bueno, però... que ja es recuperarà, i sí, tant que sí.
9: Sí, sí, sí.
12: Bueno, que tingui una bona recuperació.
9: I tant.
12: Bueno, i mira, avui demà és Sant Ramon Nonat, eh?
9: Sí, demà és Sant Ramon.
12: Ja, no demano cap sardana, però mira, us vull dir que Sant Ramon Nonat, la seva mare era estèril.
9: Ah, sí?
12: I va concedir el fill aquest Ramon, i per això em diuen Sant Ramon Nonat.
9: Ah,
12: el sentit és aquest.
9: Aquesta història. Bé, bé, doncs sí, gràcies, sí. Quima.
12: Bueno, mira, us he volgut dir això, eh? Moltes gràcies.
9: Ens portes informació, això va bé.
1: Gràcies,
12: gràcies,
1: bon, dia.
12: Adéu, bon dia.
9: Bon dia, bon dia, bon diumenge. Adéu.
1: Més...
9: Hola?
1: Més trucades.
9: Bon dia.
13: Hola, bon dia.
9: Bon dia, qui parlem?
13: Qui sóc jo?
9: Sóc jo. Qui deu ser?
13: La Montse, la de Cal Ocellet.
9: Ah, hola.
13: Hola.
9: Sentim,
13: com anem?
9: Sentim sorolls de fons. No sé què deus tenir per aquí.
13: El gos, que és un incordi.
9: Ah, que vol dir alguna cosa, també. El gos.
13: No, la que té el telèfon no para rondinar. Ah. No para.
9: Montse, què tal?
13: Sempre, eh? Bueno, no sé quines sardanes teniu avui, perquè m'acabo d'incorporar ara mateix.
9: T'acabes d'incorporar? A veure, a veure... n'hi ha moltes de demanades, no et pensis.
1: Moltes, n'hi ha,
9: sí,
1: moltes,
9: A Bonicana Maria, Muntanyes de Ceret, Platja de Banyuls...

0: Sí, sí. I me passes alguna de cantada, si tens, de la Salomé.
1: Sí, està demanada també, eh? Ah, no està demanada, no. A veure, el 21, ja és que amb tantes trucades ja faig...
2: No està demanada, la 21 no està demanada.
1: No està demanada, doncs de la Salomé tenim Marinada.
0: Vale, Marinada, doncs, sí? Mateix.
1: Molt bé.
0: Sí, la dedico en Salvador Molins, a l'Antonio Cuenca, a la seva dona, al de Cal Molí, al de Can Llagosta, a la Rossi de Tordera, que tinc que anar un dia a veure-la, que és d'aquí, és de per aquí on esteu vosaltres.
1: A la Rossi?
0: Sí, de ser portant a la forneria que hi ha aquí al costat on esteu vosaltres. Mm-hmm. I a Cal Terrassà.
1: A Cal Terrassà també, eh? Molt bé.
0: Sí, sí, tant. D'acord. I el meu marit, que no m'escolta, però bueno, també li dedico.
1: Encara que no escolti, la dedicatòria també va per ell, eh?
0: Sí.
1: Per l'ocellet.
0: Per l'ocellet, i tant. Doncs bueno.
1: Gràcies per trucar, Montse. Que tinguis bon diumenge.
0: A vosaltres. Que tingueu bona setmana.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.
1: Més trucades. Bon dia. Bon dia.
2: No.
1: Veig que
2: no hi ha més trucades, eh?
1: No arriba la trucada o no n'hi ha més.
2: Sí, volia trucar a la Benita, però no hi ha hagut temps. Posem aquesta primera sardana que ens han demanat.
1: I després parlem amb la Benita, a veure si encara hi ha tant moviment de sardanes com aquestes últimes.
2: Clar. Tenim aquí... A veure...
1: La primera sardana que ha de sonar, Núria?
2: Sí,
1: però... La primera és... a Can Borrell de la Garriga.
2: Sí.
1: Que sí, l'Adela dedica a en Carles. Tens problemes?
2: Sí, tinc un problema, que no veig el ratolí.
1: Ai, un moment, que la Núria es situï amb el ratolí, que no sé...
2: No
1: corre per aquí, el
2: no
1: ratolí.
2: No veig el ratolí, vine tu aquí, mira el ratolí aquest, que li deuen faltar piles.
1: Ai, no, només faltarà sí. Això, que no puguem posar les sardanes perquè no té piles el ratolí.
2: Sí. De veritat, avui tenim aquí... Posem aquesta sardana i venim de seguida a veure què passa.

0: Molt bé, doncs ja hem començat sentint sardanes, aquesta primera que l'havia demanat l'Adela. I
1: a veure si tenim trucada.
0: Tenim trucada, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
2: Josefina.
0: Bon dia, Josefina, què tal?
2: Bon dia, bé.
0: Sí, bé, una miqueta més fresquets.
2: Sí, més fresquets, sí.
0: Això ja ho agraïm, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí. Quina sardana volies demanar, Josefina?
2: No sé, a veure quines teniu.
0: Quines tenim? A veure... Camí de Núria, Besalú Festiu, Camèlia... quines altres tenim? En Ramon i la Regina, Tossa Noble... N'hi ha alguna que t'agradi?
2: Aquesta Tossa Noble mateix.
0: Aquesta Tossa Noble, d'acord. Doncs te l'apunto. I a qui la dediques, Josefina?
2: A la germana Carme Maria Pilar, el meu marit que torna a estar ingressat.
0: Ai, vaja, quin greu. Ui, a veure si es recupera de seguida.
2: Sí, aviat, aviat. Això és una cosa que l'operació que li van fer a l'Ina li van acabar de treure bé, es veu el pus. Vaja. I li ha tornat a suporar.
0: Ai, i ara, clar, sap greu, eh? Haver-hi de tornar, Déu-n'hi-do. Esperem que ara sí que surti bé.
2: Sí, sí. Després també li dic al meu oncle Joan de Baranes amb la Conxita. Sí. Després també li dic a la Dolors i en Joaquim. Sí. A la Paquita i la Nuri. Sí. A la Sonsín de Sant Celoni, a la Pilar Bataller. A la Benita i el Lluís, en Joan Madrid i la Roser, i totes vosaltres, que no sé qui hi ha al control.
0: La Núria.
1: La Núria, hola, bon dia.
2: Ah, la Núria, a la Núria. Bueno, bon dia a vosaltres dues.
0: Moltes gràcies, Josefina.
2: Gràcies. Vinga.
0: Que tinguis bon diumenge i que millori el teu marit.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies,
2: adéu. Adéu, bon dia. Adéu.
1: Doncs a veure, posem uns instants de publicitat.
0: Sí, a veure si el ratolí et fa cas, eh?
1: Sí, a veure si me fa cas aquest ratolí.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Que t'escolta. Estem a punt de tenir la Benita, però de moment encara no la tenim en línia.
0: Continuarem. Esperem que tenir-la aquí de seguida, perquè sí. Segurament encara té moltes propostes.
1: Sí, per fer.
0: Sí.
1: A veure, ara digue'm, guia'm a tu quina sardana
0: sí.
1: Posem.
0: Ara anem a la sardana que en Carles ha dedica a la Adela, que és Aigua Barreig, d'en Josep Cassú i Serra.
1: Molt bé, doncs escoltem aquest Aigua Barreig.

0: Doncs bé, tenim ara una trucada i després pensem que també hi ha la Benita a l'altre costat. Però primer hi ha la trucada, Dolors.
1: Sí,
0: també doncs vinga, anem. Aquesta trucada.
1: Benita, un moment, doncs sí, atenem aquesta trucada, hola.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, bon qui dia. Parlem?
2: Parlem amb mi.
0: En Salvador... en Salvador... Molins.
1: Sí, en Salvador Molins, eh?
2: Salvador Molins.
1: Anem bé, eh? Anem bé, no ens equivoquem pas.
2: Aneu bé.
1: Salvador, demana, va, vinga.
2: Vinga, va.
1: Per demanar no quedis.
2: Ah, exacte. Però sí, això sí. Diuen. Llavors falta que t'ho donguin, no?
0: Sí, una mica de pressa perquè ens manquen 9 minuts per les 10.
2: Ui. Malament. Sí, doncs, bueno, la primera o la segona sardana que diguem, la número 1 o la número 2?
1: Què vols? La sardana número 1 ha estat demanada, la 2 no encara. Vols aquesta? És bonica.
2: Doncs ja està, la 2, vinga. Bonica, ja no me'n recordo de cap nom, la 2.
1: Bonica, Ana Maria, doncs ja ho tens aquí. Molt
2: sí,
1: bé.
2: Doncs vinga. Ho dedicarem a vosaltres primer, que esteu aquí.
1: Ai, gràcies.
2: Rafael Planes, la Dolors, sí. Joan Martori, la Clàudia, l'Antonio Cuenca i la Carmen, també. Uh-huh. La cosina Joana Molins, el seu home Vicenç, Carmen Manresa, la cosina. Uh-huh. I també la Montse de Cal Ocellet de Mataró.
1: Sí.
2: I la Quimeta Puig, no sé si ha trucat.
1: Sí, que ha trucat.
2: Sí, és que... No la deu haver coincidit que l'ha sentit. Doncs, bueno, per la Quimeta Puig també. Tothom que escolti.
1: Sí.
2: I vinga, anem doncs... de pressa.
1: Vinga, doncs, va.
2: Va, que estar-hi vol ploure. Diuen,
1: estar-hi
2: vol ploure.
1: Però no, de moment sembla que no plourà. Vinga,
0: merci,
1: gràcies.
0: Bon dia, adéu.
1: Adéu.
0: Ara tenim la Benita. Hola, bon dia.
3: Bon dia, Benita.
1: Finalment et tenim
3: sí,
1: aquí.
3: Sí que fa bon dia, sí.
1: Oi, sí?
3: Sí que fa bon dia, sí.
1: I una mica més de fresca, ens refem els
3: vespres. Sí, però ara ja el sol ja pica com un dimoni, eh?
1: Sí, a la que surt el sol ja se'ns acaba, eh, això?
3: Sí. S'acaba aviat.
1: Sí, és veritat. Doncs, Benita, som-hi? Som-hi amb la llista d'activitats?
3: Som-hi, sentia que dèieu que faltava poc per les 10.
0: Sí, de moment no tenim l'informatiu a la vista, però si el tenim a la vista es dispara sol. O sigui, nosaltres no podem fer res, llavors, eh?
1: Potser que no hi hagi informatiu avui, Benita...
0: Potser que no n'hi
3: hagués. Per endavant, per si me quedo penjada.
1: Potser que no n'hi hagi i tot tinguis via lliure. Va, comencem.
0: Va,
3: doncs mira, comencem avui per Palau Solità i Plegamans, a les 11, en el bosc de Campabana, amb la ciutat de Terrassa.
1: Sí.
3: A Mataró, a les 12, al carrer de Sant Ramon, amb la ciutat de Granollers.
1: Uh-huh.
3: A Campins, a les 12, a la plaça, amb la Nova Vallès. Dosrius, a les 12, a l'ermita de Sant Llop, amb la Canigó. Palau Saverdera, 12:15, als Jardins de la Generalitat, amb la Bisbal Jove. Sant Joan de Mollet, 17:45, a la plaça Major, amb la Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, 17:45, en el passeig Comte Guifré, amb la Vila d'Olesa. Cervià de Ter, a les 7, a la plaça del Monestir, amb la Baix Empordà. L'Escala, a les 7, a la plaça de Víctor Català, amb la Contemporània. Llafranc, a les 7, al pont de la Riera, amb la Principal de Banyoles. Abrera, a les 7, al carrer de la Font, amb la Nova Vallès. Sant Pol, 7:45, a la plaça de la Punta, amb la Sabadell. Malgrat, 7:45, a Can Campassol, amb la Santa Maria de Blanes. Blanes, 7:45, al passeig de Marc, amb els Rossinyolets. Castelldefels, a 7:45, a la plaça de l'Església, amb la ciutat de Cornellà. Calella, 7:45, al passeig Manuel Puigverd, amb la ciutat de Granollers. I Calonge Sant Antoni, a les 10, també del vespre, a la plaça Catalunya, amb la ciutat de Girona. Després tenim a plecs.
1: Sí.
3: Un és en camp, a les 11 i a 4:45 de la tarda, a la plaça Arinsols, el 37è plec, amb les coples Juvenívola de Sabadell i La Flama. A Peralada, a les 12 i a les 4 de la tarda, al parc de Can Coromina, amb la ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. I ara, per aquesta setmana, demà dilluns, dia 31, a Santa Coloma de Farners, a les 10 de la nit, a la plaça Farners, amb La Flama. El que pugui anar a Núria, a 1:15, al santuari de Núria, amb la Nova Vallès. Oh. Celebra la Diada de Sant Gil.
1: Sí, que bonic deu ser.
3: Sí, de fet que sí.
1: Sí.
3: I llavors ja ens atrasarem fins al dissabte, el dia 5, a Sant Celoni, a 12:45 a la plaça de la Vila, amb la Bisbal Jove. A Barcelona, a les 5 de la tarda, al santuari de Sant Josep de la Muntanya, amb la Copla Sant Jordi. I a les 6 de la tarda, al Pla de la Catedral, amb la Flama. A Lloret, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, amb la Principal de Llobregat. I tenim una plec a Martorelles, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Embalat, el 48è plec, amb les Coples Sant Jordi i Ciutat de Girona.
1: Mm-hmm.
3: I llavors el diumenge dia 6 hi haurà l'aplec de Montesquieu a les 4 de la tarda a la Pèrgola, el segon aplec amb les Coples Mediterrània i Ciutat de Girona, i també a Palamós a les 5 de la tarda, a la plaça de la Nau de 50 metres, el 57è aplec amb les Coples Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. I tot el que tenim. Ja es comença a anar escurçant una mica, però vaja, Déu-n'hi-do.
1: Però Déu-n'hi-do encara. Sí, és que els primers dies de setembre són encara molt actius, amb moltes ganes encara de festa, de celebració, i amb moltes festes majors també,
3: Ara vinà la de Palafolls, la de Vidreres, em vaig fer també el primer diumenge de setembre. Llavors ja vindrà la de Calella.
1: Doncs sí.
3: La Festa Rosa de Barcelona.
1: Calella és més cap a final de setembre, no?
3: Sí, el 23, em penso que és.
1: Sí.
3: El 23, és Santa Tecla i em penso que és el 23.
1: Encara Déu-n'hi-do l'activitat que hi ha,
3: Sí, i també Santa Coloma de Farners, a Riudarenes, i tot això d'aquests pobles d'aquí a la vora, tots un al costat de l'altre, ho celebren molt juntes, les festes majors.
1: Sí, és veritat.
3: O sigui, hi ha festes majors per dies, encara.
1: Encara tenim tema, Això va bé, això va bé. Sí. Benita, quina sardana demanes?
3: Mira, jo per mi vull una que és de Manel Serra. No me'n recordo el nom que heu dit.
1: Sederra, a veure, un moment que la busco, Manel, Sederra...
0: La Nou.
1: El tenim. La Nou. Sí, Tossa Noble ja ha estat demanada, però t'hi afegeixes?
3: Sí, no sé com se diu, però sí, la Manel Sederra.
1: Sí, molt bé, d'acord.
3: Ja està demanada, dius? Està demanada?
1: Sí, però t'hi pots afegir.
3: Doncs posa'm a Plaja de Banyuls.
1: Plaja de Banyuls.
3: En vez d'aquesta.
1: Molt bé, doncs te poso la Platja de Banyuls. D'acord, canviem.
3: Doncs vinga. Sí. Ara us ha passat en Lluís, un moment, i que passeu bon dia, bona setmana, i fins a la propera que ens tornem a trobar.
1: Moltes gràcies, Benita.
3: I dedico, com sempre, a tothom, perquè ja sé que no queda temps i en Lluís vol fer-vos alguna cosa. Vinga.
1: Molt bé, doncs gràcies per tot, Benita. Adéu. Bon diumenge, adéu.
0: A veure, Lluís.
1: Ara tenim en Lluís aquí, a veure, Lluís.
4: Bon dia.
1: Hola, quina il·lusió sentir-te, bon Lluís. Feia dies que no ens sentíem,
4: Bon dia pel dematí.
1: Bon dia.
0: Què ens diu en Lluís?
4: Us haig de felicitar. No vosaltres, no.
1: Ah, no.
4: No vosaltres.
1: Vaja.
4: No.
1: A qui felicites?
4: En aquest senyor que va fer aquesta sardana aquest dia de la festa major.
1: Sí. Lluís, ara en parlarem d'això,
4: La vaig estar escoltant i me va agradar molt.
1: Doncs després, a continuació...
4: Des d'aquí la ràdio, me'l felicito per les coses ben fetes que fa.
1: Molt bé, doncs d'aquí un moment parlarem d'això, Lluís.
4: Molt bé.
1: En el nostre informatiu particular de la Nuri i la Dolors, de Matí de Sardanes, parlarem d'això. Sí.
4: Molt bé.
1: Doncs felicitacions per ell, de part teva.
4: Molt bé.
1: Exacte.
4: I de la Ben i tots dos.
1: Molt
4: bé. Ens va agradar molt, la sardana és molt maca.
1: És molt maca.
4: No saps dir una cosa pagata.
1: I mira que tu hi entens,
4: I que... quan una cosa és maca s'ha de dir,
1: clar que sí.
4: Exacte. Molt bé.
1: Quina sardana demanes, Lluís?
4: Jo vull la sardana de les muntanyes de Ceret.
1: Les muntanyes de Ceret, la tenim
4: per aquí. És la que fa 4 o 5,
1: És la 4, vas molt bé. Sí.
4: Molt bé.
1: A qui la dediques, Lluís?
4: A tothom. No puc dir altra cosa que a tothom.
1: Molt bé.
4: Exacte.
1: Gràcies, molt contents de sentir-te.
4: Molt bé. I bon programa,
1: Gràcies.
4: Bon programa.
1: Moltes gràcies, Lluís.
4: Que vagi bé.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Doncs bé, ara farem una mica d'esment, no?, abans de continuar, o continuem?
1: No, a veure, són les 10.
0: Perquè d'un informatiu no n'hi ha pas,
1: No, però fem nosaltres, no?
0: Avui fem nosaltres. Doncs endavant amb aquest informatiu.
1: Doncs sí, en aquest informatiu hem de destacar el que comentava en Lluís, que s'ha estrenat aquesta sardana amb commemoració dels 50 anys de la nostra dansa, que l'ha composat en Carles Llopart. I que, bé, es va estrenar en el concert de la Festa Major, el dia 25. Es va sentir també en a la cloenda de les sardanes d'aquí Tordera. El dia 25 va ser la cloenda.
0: Dia de que va en l'embalat va ser per el concert, no?
1: En el concert el 24,
0: el
1: no?
0: El 24, no, el 23.
1: El 23, perdó. Doncs bé, no concert la Festa Major.
0: Que ens falla la memòria.
1: Sí. Es va estrenar la sardana.
0: El dilluns hi havia el dia de la Blanes Orquestra. Ara hauríem d'anar a mirar...
1: El dilluns, dia 24. Sí.
0: Doncs,
1: I el dia 25, a la plaça, sí. Amb la Colenda de les Sardanes, va tornar a sonar aquesta sardana que ara sentirem a continuació.
0: Sí, la tenim aquí a punt per posar-vos-la per tots vosaltres.
1: Qui títol és, Núria?
0: Aquest títol que tu tens aquí, no? Ah,
1: sí, el tinc aquí, el tinc aquí. A veure, un moment.
0: 50 anys de la nostra dansa, em penso que se'n
1: diu. No, es diu exactament això, un moment que us ho busco.
0: Ah,
1: el nom exacte, un moment, i la
0: aquí
1: sentirem.
0: Aquí diu sardana Carles Llopart, 50 anys de la nostra dansa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, però en Carles ens ha enviat aquesta versió amb el títol exacte, que ara us el busco, eh? I també l'escoltem. Un moment...
0: Que la Dolors busca sí. Això, que en Carles ens va enviar, que estem molt agraïts perquè, doncs, clar, ens va atendre molt bé, vam tenir ocasió de veure'l i vam dir, va, i llavors ens ha enviat una versió...
1: Sí, que ara escoltarem, sí. I el títol exacte és 50 anys, fil de temps. Passa, esclar, és una novetat i encara no sabíem ben bé el títol, però ell ens l'ha enviat 50 anys, fil de temps, dedicat en aquests 50 anys de la nostra dansa. Escoltem la sardana, després comentarem.
0: Doncs escoltem la sardana. Carles, espero que estiguis escoltant.

0: Molt bé, doncs hem gaudit d'aquesta novetat, d'aquesta sardana, que, sí, que ha composat en Carles Llopart amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, 50 anys fil de temps. I bé, gràcies, Carles, per facilitar-nos que avui la poguéssim escoltar. Sí. Gràcies per aquesta composició tan bonica. I bé, ens afegim també a les felicitacions als 50 anys de la nostra dansa. De 50 anys treballant per la sardana, 50 anys treballant per Tordera, 50 anys de molta feina, d'haver fet ballar a molta gent, d'haver ensenyat a molts cursets de sardanes.
1: I tant, i tant.
0: Des d'aquí les nostres felicitacions i només un moment recordar els actes que encara queden d'aquest 50è aniversari als propers, perquè encara hi ha coses fins a final d'any gairebé, però el dia 10 de setembre hi haurà l'actuació de l'Esbart Joaquim Ruïra a la plaça de l'Església a les 8 del vespre, el dia 11, dia de Catalunya, la Diada Nacional. Hi haurà a la sardanes a la plaça Lluís Companys a les 12 i queda encara una conferència de les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, que això serà el dia 30 a 6:45, i finalment el dissabte 17, finalment de les, dels actes propers, perquè com dèiem hi haurà més coses, el dissabte 17 d'octubre durant tot el dia a la plaça de l'Església que hi haurà la Fira del Conte, però que després a les 6 de la tarda hi haurà la sardana més gran de Tordera, que es demana voluntaris de per tot arreu, o sigui, també farem crida als oients, als oients si... del matí de sardanes.
1: A veure si...
0: Sí, perquè vinguin el 17 d'octubre a les 6 de la tarda, perquè el repte és... fer la sardana tan gran com es pugui. És un repte una mica original, però volen aconseguir, volem aconseguir el rècord Guinness de Tordera.
1: Que maco, sí, molt
0: sí.
1: Maco.
0: Sí, sí, anirem dient, i tothom que escolti sardanes sí, i pugui, doncs es pot afegir en aquesta sardana del rècord Guinness de Tordera.
1: Sí, encerclarem les dues places, la d'Eglésia no, de l'Ajuntament i la del Mirador, no? La del Mirador també?
0: Es calcula molt més, com envoltar poble cap al Pont de Ferro i...
1: Què dius, què dius? Ah, sí?
0: Molt més. Vaja, fa falta molta gent,
1: Se'ns dispara la imaginació.
0: Sí, sí, sí.
1: Val, tenim trucada.
0: Molt bé, doncs això. Gràcies, Carles, i felicitats per aquesta sardana. Doncs anem a la trucada. Bon
2: endavant.
0: Dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Ets l'Àngel,
1: sempre li toca esperar, l'Àngel, sempre li toca esperar.
0: Sí. Molt, però també...
1: A més de dir-se Àngel...
2: Però... Així m'ho he sabut tot el que passa.
0: Sí, l'ocasió s'ho mereixia, eh?
2: Sí, sí, i tant.
0: Poder escoltar aquesta novetat, aquesta sardana composada per aquest aniversari. Sí. Àngel, vinga, va.
2: Molt bé. Digues, bueno, volia... No sé quines hi ha. Voltar d'ara molt d'estona, però no té cap
1: sardana. Són les 10, 11, 12, dues hores.
0: Sí, encara pots afegir-te.
1: Encara de cantades n'hi ha algunes, sí.
0: Que vols alguna cantada?
2: Bueno, primer una de les altres.
0: Una de les altres.
2: Oh, bueno, és igual.
0: Primer, digues, digues. Però... De les altres ens queda en Ramon i la Regina, El Camí de Núria, Besalú Festiu, Camèlia... Algú t'agrada alguna?
2: Mira, Camèlia no l'he escoltat mai, doncs aquesta mateixa.
0: És d'en Joaquim Soms, sí? Vale,
2: bueno, sí.
0: D'acord.
2: Bueno, aquesta la dedicarem a la Quimeta Puig, sí, a la Julissa de Masó i a la Dolors de la Floristeria.
0: Sí, d'acord.
2: I ara me'n dius una de cantada, sisplau.
0: Que no estigui demanada, tenim benvinguts.
2: Bueno, és igual.
0: Colometa i Nits de Segre. Com?
2: Que no sigui d'una coral, eh?
0: Que no sigui d'una coral. Doncs llavors tenim Nits de Segre d'en Josep Casas.
2: Doncs aquesta mateix.
0: Sí? Vale.
2: Sí.
0: Nits de Segre.
2: Aquesta la dedicarem a tothom, a vosaltres i a tothom.
0: D'acord. Per tothom i per nosaltres. Moltes gràcies, Àngel. Ja estàs d'esmorzar i de tot?
2: Sí, ara acabem.
0: Sí? Ja heu fet la primera feina del dia, no?
2: Ah, això va dir. La primera feina setmanal, o l'última.
0: Sí, això depèn de com t'ho miris.
2: Depèn de com t'ho miris. Perquè diuen el cap de setmana, dissabte, cap de setmana. El cap de setmana és dilluns.
0: Esclar, no, això seria la cua de setmana, no?
2: Clar, el dissabte i diumenge és el fi de setmana.
0: Tens tota la raó.
2: Però ho tenim molt mal entès, això, aquí, els catalans.
0: Ho diem molt malament.
2: Sí, en castellà és diferent.
0: Sí,
2: però
0: sí,
2: els catalans ho diem molt malament.
0: Ho diem molt malament. Gràcies per aclarir-ho. Àngel, tens tota la raó.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs ja tenim
2: bueno,
0: apuntat.
2: Vinga,
0: bon diumenge.
2: Gràcies.
0: A tu. Adéu.
1: Doncs bé, ara anirem a complaure aquesta gent que ens ha trucat.
0: Sí, sí, només hem escoltat dues sardanes, vull dir sí, que ara hem d'anar una mica per feina.
1: Sí, que són un quart d'onze.
0: Sí, i ara escoltarem una sardana que la Fina de Palafolls ens dica a nosaltres, en Lluís la Benita, la Concepció, en Josep Serra, la penya barcelonista, sobretot, i en els Ramons. Aquesta sardana és Juditona, d'en Ricard Vilarassau.

0: Molt bé, seguim amb més sardanes.
1: Sí.
0: I ara n'escoltarem una que ens ha demanat la Vicenta de Blanes per dedicar a la família, a nosaltres, en Lluís, la Benita, la Rosa Pimàs, tots els Ramons, la Teresa Fuixeda, tota la seva colla, i que aquesta sardana és Caldes, d'en Francesc Marrós. Escoltem-la.

0: Bé, doncs anem per una altra sardana, Núria?
1: Sí, vinga, anem per una altra sardana.
0: Escoltarem escala, l'escala Anxoves i Sardanes, d'en Josep Joaquim, perdó, Joaquim Musté.
1: Aquesta és la 5?
0: És la 5, que en Joan Chapallí, Sant Joan Chapallí la dedica a sobretot a la seva senyora, que avui és el seu aniversari, i també a les Autocars Verdera, la Quimeta Puig, l'Antoni Cuenca, i a tota la família. Escoltem-la.

0: Seguim
1: amb una altra sardana i ara escoltarem un... A veure, un moment...
2: Sí, ara el 24 poder...
1: Sí, una decantada que també ens ha demanat en Joan Chapallí, que és la Germandat de Sant Joan Baptista, cantada per en Ramon Calduc. Escoltem-la.

0: Molt bé, doncs continuem.
1: Sí.
0: I ara escoltarem la sardana que ha demanat en Marc Massaguer per dedicar a la Beneita, en Lluís, en Pere, a la seva mare, al seu pare, en Peric, a la Maria Àngels... Bé, i ella mai, tampoc es descuida mai de la Aitana, bon matí. O sigui que aquesta sardana que escoltarem, sí, que l'ha demanat en Marc, la dediquem a tota aquesta colla. Sí. És Constància.
1: Però tenim un moment trucada, que tenim una trucada.
0: Ah, doncs, Dolors. Marc, t'has d'esperar una miqueta. Que
1: ara segur que l'hauré penjada.
0: Atendre la trucada.
1: Un segon.
0: A veure què passa...
1: A veure...
0: La tenim?
1: No, no, l'he penjada.
0: Ui, ui, ho sentim.
1: Deu ser la Quimeta, deu ser la Quimeta.
0: La Quimeta?
1: Sí.
0: Però si ja ha trucat, la Quimeta. Bé.
1: Anem amb la Constància anem i després Constància... ho tornem a provar, sí, si és que tornen a trucar.
0: Sí, sí, reprenem la trucada. Doncs escoltem Constància, que ha demanat en Marc Massaguer.
1: A veure...

0: Doncs bé, abans de que torni a reiniciar aquesta sardana, tenim ara...
1: Una trucada?
0: Tenim trucada, Dolors, tenim doncs una vinga, trucada.
1: Eh? Atenem la trucada, bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia.
1: Bon dia. Digues qui...
0: Rosa de Vidreres.
1: És la Rosa?
2: Ja m'heu conegut, vaja.
1: Sí, sí, la Nuri, la Nuri, que té bona vida.
2: Molt bé. Bueno...
1: Digues, Rosa.
2: Vull una sardana sense cantar.
1: Sense cantar?
2: Bueno, vull recordar l'amic.
1: Sí, sí, recordant l'amic, te l'apuntem, sí.
2: Sí, i després quina teniu ara?
1: Ara potser ja ens hem d'afegir una mica les que ja estan demanades. Per exemple, la que sonarà després, que no sigui cantada, és la sardana Set Centenària d'en Joan Lázaro. Després, més endavant, la sardana Benvinguda.
2: Va, aquesta, Benvinguda,
1: Benvinguda, t'afegeixes a Benvinguda, molt bé.
2: A Benvinguda, sí.
1: Rosa, és el teu sant avui o ja ho vas celebrar?
2: No, jo és el meu sant avui.
1: És el teu?
2: Sí, jo no l'he canviat.
1: Doncs felicitats per molts anys i que ho celebris molt bé. Tens prevista alguna celebració, alguna trobada?
2: No, avui no, avui no.
1: No?
2: Avui no. Avui estic soleta.
1: Bé, també has d'estar tranquil, eh? A vegades tot sol.
2: Sí, tant, sí, i tant, sí, que sí. Ja va ben tant a tant.
1: Doncs que tinguis molt bon dia del sant.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs digues, Rosa, a qui la dediques?
2: Bueno, com sempre, les cacatues, sí? Josep Boada, per vosaltres, per aquest dia tan maco que em feu passar, sí, el diumenge de matí.
1: Em pensava que deies que feia un dia maco, dic, ai, sí, però si sí, a més amb les sardanes passes molt bon dia, això ja és ideal.
2: Sí, home, sí, jo és el que tinc sort el diumenge al matí, home, que estic alegre sentint les sardanes.
1: Sí, és maco.
2: Sí, molt, molt. És que a mi sóc una enamorada de les sardanes, jo.
1: Ai, sí.
2: Sí, mira, encara abans d'ahir vàrem fer, a la nit, vàrem fer la nit de la sardana aquí a Vidreres.
1: La nit de la sardana. I què tal, sí. Com va anar?
2: Bé, bé, bueno, ahir la nit, aquesta nit passada
1: aquesta
2: era.
1: Aquesta nit? I ja,
2: sí,
1: maco?
2: Aquesta nit. Hi havia, sí, bastanta gent hi havia, sí.
1: Ai, que bé, que bé, sí, que bé.
2: Sí. I també, com que com tocaven la que jo tinc, la sardana de les Roses de Vidreres.
1: Ah, en tens una, eh? Ah.
2: Sí, tinc una sardana de bueno, d'aquests compositors de Vidreres.
1: I te la van dedicar?
2: Sí, ai, la segona bé. Sardana que vàrem tocar ahir a la nit sí. Era la meva.
1: Ai, que bé. Sí. Quina emoció, eh?
2: Sí, fa sí. Molta il·lusió, molt.
1: Esclar que
2: molt,
1: sí,
2: molt.
1: Molta, molta n'ha sí. De fer. I també a punt per la festa major, que dèiem, encara ens queden festes, com hem parlat amb la
2: sí,
1: Benita.
2: Sí, a més, el diumenge que ve.
1: Per això, també
2: sí,
1: hi ha punt
2: sí,
1: per la festa major.
2: Sí, ara ho sabrem tot de cop, això.
1: Sí, sí, sí.

0: sana, la nit de la sardana, la festa, tot de cop, eh?
1: Sí,
0: ja van bé les celebracions, eh?
1: I tant que sí.
0: Molt
1: el que
0: bé.
1: Passa que cada vegada va menys gent, ens ve menys gent, doncs. Jo a casa havíem sigut 22 persones.
0: Perquè aquells dinars de festa major d'abans, de tanta colla i tantes cassoles, es perden, quina pena, no?
1: Que sí, perquè ara no sé si podria ser sola diumenge que ve. Però bueno, s'ha d'anar agafant tot com bé, no?
0: Sí, però era maco, eh?
1: Bon,
0: sí,
1: jo a casa aquí teníem 22 persones i tinc un terrat,
0: sí.
1: Perquè és de baix, és un pati, i que el tinc cobert, i que paràvem la taula allà fora, i bueno.
0: Ai, que maco era. I vinga a fer cassoles.
1: A més a més, encara pobreta tenia la meva mare, que sent un any, encara va venir a fer el dinar per 22 persones.
0: I va cuinar, a sent un any.
1: Era bueno. Va morir sent dos.
0: Aquestes cuineres de vidreres, eh? Com són?
1: Bueno, no. La meva mare era de Llagostera i jo també. El que passa és que, mira, jo me n'he anat de Llagostera.
0: Ah, ja.
1: Sí. No, no, jo soc de Llagostera.
0: De Llagostera, però no tenim de vidreres.
1: Jo visc a vidreres ara.
0: Ah,
1: ja sí, fa anys que visc a vidreres.
0: Sí, sí, per això dic, les cuineres de vidreres, però ets de Llagostera, eh?
1: Sí, jo sí. Però
0: molt
1: bueno, me'ls estimo també els de Vidreres, perquè, bueno, a mi me coneix tothom a Vidreres,
0: esclar,
1: eh?
0: Esclar, tants anys.
1: Adéu, Rosa, me diuen. Vale, adéu. A mi em fa gràcia, mira.
0: Esclar que sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per la trucada, molt bon dia del teu sant i fins la propera.
1: Molt bé, moltes gràcies. Fins diumenge, si Déu vol.
0: Fins diumenge, adéu.
1: Vinga, bon dia.
2: Adéu. Més trucades.
0: Bon dia.
3: Sí, hola, bon dia, sóc la Consol Chauvet.
0: Bon dia, Consol,
2: hola,
0: què tal?
2: Consol.
3: Bueno, quina sardana teniu cantada que pugui... Que és que no els he sentit avui al principi.
0: A veure, cantades en tenim unes quantes, però potser t'hauràs d'afegir amb alguna de les que ja estan demanades.
3: Bueno, ja sí. M'afegiré, tranquil.
0: Ten Marinada, que és cantada a la Salomé, Germandat de Sant Joan Baptista, d'en Ramon Calduc, La Mare Cantora, dels Pescadors de l'Escala, Les Nits de Sagrada... Sí, què?
3: Ai, les nits de Sagró. Bueno, aquest de, com se diu? Ai, d'en Ramon Calduc, que m'has dit, eh? Que sí, de Sant Joan.
0: German,
3: sí,
0: sí. La Germandat de Sant Joan,
3: Germanat,
0: sí.
3: De Sant Joan, sí.
0: Ai, sí.
3: Bueno, aquesta... les nits de Sagró també. La que tingueu
0: ja, sonat,
3: ja demanada, que m'ha fet
0: això. Perdona, que ho miro. Ja, potser ja ha sonat la... No. Sí, ja ha sonat. Ja ha sonat la
3: quina?
0: Germandat. Aquesta que deies de la Germandat.
3: Ah, doncs Nits de Sagaró, per les vegades que quan treballava de guia anava a Sagaró.
0: A Sagaró.
3: I teníem que quedar-nos a la nit allà.
0: Ai, mira, quines nits que passaves, sí. A Sagaró, eh?
3: Sí, sí, treballant, però bé,
0: sí.
3: Molt bé. Sí,
0: no eren
3: perquè sempre eren molt bona gent, una gent molt correcta, llavors portaves i bueno, disfrutava treballant.
0: Caram,
3: vale?
0: Això, disfrutar, sí, de la feina, això no passa gaire sovint,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, sí, jo sí.
0: Que bé.
3: He tingut una sort amb això.
0: I tant.
3: Bueno.
0: Doncs aquesta...
3: Vale, doncs, aquesta, Nits de Sagaró.
0: Per qui la dediques?
3: Sí. Mira, i també m'afegeixo a la Santa Espina,
0: sí,
3: que me la dedico a mi mateixa,
0: sí,
3: i recordant l'amic, que sempre tenim gent
0: algú
3: amics
0: per recordar,
3: fora, eh?
0: I tant, sí, sí.
3: Sí, sí.
0: Sí.
3: Vale. I llavors la dedico, com sempre,
0: als nets.
3: Meus nets, en Pau, en Marc, la Chloe, la Júlia, l'Elna i l'Alguer, i després també als meus joves, les meves joves, les meves filles, a tots, en Santi, la Nuri, en Pol, la Maite, en Marc, la Gemma, també en Narcís, Barrera i a la Clàudia, la,
0: sí,
3: Maria, encara que no va ser la festa, però des de lluny també la vàrem tenir, i a la Maria Barrera i en Sant,
0: sí,
3: i el seu Santi, i després tothom que escolta Ràdio Tordera.
0: D'acord.
3: Perquè tots amb ells, gràcies a la festa que me varen fer de cumpleanys,
0: ai, que,
3: que vam tenir dinar, sopar,
0: caram,
3: i havaneres, amb el grup Arjau. Sí, m'ho varen preparar tot ells i, esclar, vull dir,
0: quina
3: estic molt agraïda d'aquests fills i gendres que tinc, eh?
0: Apa!
3: Sí, tinc molta sort.
0: No ho té tothom, això,
3: ets, eh?
0: No, i tant.
3: Sí. Bueno, ho dedico, doncs, a tothom que també escolta Ràdio Tordera,
0: sí,
3: a tu, vosaltres dues, Dolors i Nuri,
0: gràcies,
3: a la Maria de Mà Julián, Joan Chapallí i a tots els del Rus.
0: Gràcies.
3: I salut i feina per tothom.
0: Doncs,
3: eh?
0: Gràcies, i m'afegeixo les felicitacions per aquest teu aniversari.
3: Gràcies, gràcies. I ha fet uns quants anys, però bueno, encara em penso fer-ne més, eh?
0: I tant.
3: I aquesta setmana, i bueno, també era un, serà el meu sant divendres, Santa
0: divendres.
3: Consol,
0: ui.
3: Per tots els que es diuen Consol, que és un sant que no és conegut, però bueno, també hi és.
0: Serà divendres,
3: eh?
0: Doncs felicitats per endavant.
3: Sí. A mi me s'ajunta tot.
0: I tant.
3: Vale, vinga.
0: Adéu,
3: molt bé.
0: Consol.
3: Adéu-siau, bon diumenge. Bon diumenge. Gràcies.
2: Doncs bé.
0: Sí, ara anem a la següent sardana.
2: Anem a la següent sardana.
0: Sí. Que serà la sardana set centenària, que és el que ens han aclarit que era d'en Joan Lázaro i que l'ha demanat en Joan Martori i que ens dedica a la seva senyora, a nosaltres i a tota la colla del veïnat. Escoltem-la.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els tres àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Doncs bé, Dolors, ja em diràs tu ara...
8: Sí, sí, sí.
7: Ara, després d'aquests consells...
8: Sí, després de la publicitat i bon consells, escoltarem Benvinguda d'en Tomàs Gil i Membrador, que l'ha demanat la Teresa Buixeda, i també s'hi ha afegit, a veure aquí... Sí, la Rosa de Vidreres.
7: Molt bé.
8: Doncs escoltem-la.

0: continuem, perquè tenim encara moltes sardanes pendents. Tenim trucada?
1: No, no, no? Hi ha trucada.
0: Doncs
1: no.
0: Escoltarem la sardana, a veure quina tocarà ara. La sardana Nuri, que ens ha demanat la Quimeta Puig per dedicar sobretot a totes les Núries.
1: Sí.
0: I
1: doncs bé.
0: Escoltem-la.
1: Escoltem-la.

0: Doncs bé, amics, anem fent aquest matí de sardanes que nosaltres, doncs, tenim ara, Dolors, una trucada sí? aquí, que te la passaré perquè puguis parlar amb ella.
1: A veure, aquí tenim... Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Amb qui parlem?
2: Amb en Gabriel Páez.
1: Hola, Gabriel, què tal?
2: Bé.
1: Escoltant sardanes, eh?
2: Escoltant sardanes com cada diumenge.
1: Cada diumenge. I la festa major ha anat bé?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Sí, eh?
2: Molt bé, molt bé.
1: No hem parat.
2: Sí, això sempre va bé.
1: I tant que sí. Gabriel, t'hauràs d'afegir una de les que estan demanades, que encara tenim aquí molta llista pendent, o sigui que, a veure, et dic una mica...
2: Bueno, voldria una de cantada, que ara no me'n recordo ben bé.
1: Quina?
2: Cantada.
1: A veure, tenim Nits de Segueró, La mare cantora i Marinada.
2: No. Aquesta, Marinada.
1: Marinada. Sí?
2: Aquesta. Sí,
1: a veure, t'apunto Marinada, de la Salomé.
2: Sí.
1: D'acord. A qui la dediques, Gabriel?
2: Bueno, la dedico a la meva família.
1: Sí?
2: A l'Antonio Cuenca i a la Carme, la seva dona.
1: Sí?
2: A vosaltres dues. I per tothom que escolta Ràdio Tordera els diumenges al matí.
1: Per tothom, d'acord. Doncs moltes gràcies.
2: Ja, i després em podria afegir a la de l'amic?
1: I tant, recordant l'amic cap al final.
2: Recordant l'amic, sí.
1: Sí,
2: al final, sí.
1: A final de mes hem de recordar els que ens falten, eh?
2: Exactament,
1: sí,
2: molt bé.
1: Molt bé, gràcies, doncs, gràcies per trucar i bon diumenge.
2: Gràcies. Igualment, adéu.
0: Doncs bé, ara també m'has de dir... Que
1: la següent sardana que sonarà serà una decantada que també ha demanat la Quimeta Puig, que és La mare cantora. Dels pescadors de l'Escala, escoltem-la.
0: La mare cantora, que sí? És la 25. 25. Doncs escoltem-la.

0: Dolors, em penso que tenim una sorpresa.
1: Tenim, sí, tenim una sorpresa que era anunciada, perquè quan m'ha trucat la Teresa Buixeda ha dit que passaria a veure'ns i a buscar el Val. I ara tenim a la Teresa aquí en directe, no pas en telèfon.
0: Sí, la podem saludar. Benvinguda, Teresa, què tal? Com est...
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Què tal si està aquí en directe?
2: Molt bé, molt maco.
1: Ah, sí?
2: Amb vistes... Hi ha dues locutores molt maques.
1: Sobretot, sí, sí. Bé, sobretot amb ganes de fer aquests matins.
2: T'ha d'agradar.
1: Amb colla i anar sentint les trucades,
2: clar,
1: i anar
2: escoltant
1: les sardanes, amb vistes a la plaça
2: a
1: i a Cal Terrassa, que és el nostre patrocinador,
2: sí,
1: i ofereix aquest vermut.
0: Avui no ho hem dit, però ara la Teresa el podrà trastar, i el seu marit, que està aquí també.
1: Sí, i han vingut a buscar el Val, perquè els hi va tocar. Per la segona vegada que els hi toca. I bé, com sempre, tothom ve molt a gust, queda molt content de, del que ofereixen a Cal Terrassa, aquest Val per un vermut per dues persones. Per tant, Teresa, vens a recollir el Val,
2: sí,
1: i després, si cas, ja ens diràs si també t'hi has sentit a gust, si t'ha agradat.
2: Sí, sí. Sí,
1: molt
2: suposo
1: bé.
2: Que sí, perquè
1: això...
2: l'altra vegada igual.
0: I tant,
1: molt bé,
0: després ens ho dirà.
2: Que tenen un al contrari molt agradables i molt bé, molt bé, molt correcte.
1: Doncs, tot i que sempre els diumenges van molt enfeinats, sí, però sí, hi ha molt bon
2: tracte. És normal.
1: Sí, clar.
2: Sí, és d'aquest dia que no hi ha ningú, però els dissabtes i els diumenges...
1: Doncs sí, sí, sí, sí. Bueno. Teresa, sí, no tenim massa temps, però
0: sí,
1: només una cosa. Volies saludar en Joan Madrid,
2: sí,
1: també?
2: Sí.
1: Sí.
0: Des d'aquí?
2: Sí.
1: Doncs res,
2: sí.
1: Què li dius a en Joan?
2: Joan, bon dia. Avui m'has fallat a la ràdio, eh? Saps qui sóc, no? Amb la veu me coneixeràs, suposo. I un saludo ben gros. I que consti que he vingut a la ràdio. Vale? Vinga, adeu.
0: I ara, abans de que marxi, passarem una trucada i llavors sí, ja posarem la sardana, perquè si no ara la faríem esperar massa.
1: D'acord, doncs anem
0: no
1: a la trucada.
0: No cal que s'aixequi, que passem un oient. Endavant, Dolors, com vulguis.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: La Quimeta Costa.
3: La Quimeta.
1: Hola, Quimeta, què tal?
3: Bé, gràcies a Déu.
1: Sí, eh? Tranquil.
3: Avui teniu un oient d'aquí,
1: sí,
3: al costat vostre, eh?
1: La tenim aquí, ha vingut a buscar el Val, a la Teresa, sí, i bé, de passada, ja veus,
3: de
1: la
3: passada.
1: Fem treballar una miqueta, eh?
3: Això mateix, vale. Doncs va.
1: Quimeta.
3: Doncs bon dia, Dolors, bon dia, Núria.
0: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia, Quimeta. Com sempre, tu vas tard i t'has d'afegir a les sardanes que ja tenim.
3: No, no, ja m'afegeixo.
1: T'afegeixes?
3: Jo ja m'afegeixo.
1: La següent que sonarà sense cantar és Consol, que ens l'ha demanat la Quima de Canet, t'hauries d'afegir en aquesta, o si no, Gregori, o...
3: Ai, no, és igual.
1: Quina vols?
3: És igual, és igual. En teniu alguna de Viladasau?
1: N'han demanat alguna? Sí,
0: sí, la 13, però l'any passada.
1: Ja l'has passat, la 13... Però n'hi ha alguna altra de Vilarassau.
0: Sí?
1: Sí.
0: No,
1: però
0: veig.
1: Sí, no,
3: o
1: està
3: ja
1: demanada.
3: No,
1: Besalú festiva, però no està demanada.
3: Vale,
0: sí, no la podrem...
1: No, no sé si tindrem temps.
3: No,
1: si
3: no, és igual, doncs poseu la trobeu primer. Una de ben maca.
1: Ai, sap greu, perquè si que has de...
3: No,
1: haurien
3: no,
1: de fer sentir només un trosset. D'acord.
3: Tranquil·la.
1: Doncs t'apuntem a la següent, que és el que hem dit, la 20, Consol?
0: Sí. Vale. Endavant amb la dedicatòria.
3: Doncs mira, us la dic a vosaltres dues.
1: Gràcies.
3: A tota la ràdio Van Pes. Avui especialment a mossèn Rafael, que diumenge el vàrem tenir aquí, donant les gràcies.
1: És veritat.
3: Ai, se sent molta fressa.
1: Sents fressa? Nosaltres
3: sí,
1: et sentim bé.
0: Et sentim molt bé.
3: Igualment com si hi hagués una ràdio que s'acoplés, la meva està trencada.
1: Doncs aquí...
0: aquí estem...
1: Per antena està sortint
0: bé. Per antena se sent
1: estàs
0: molt bé,
1: sortit,
0: eh?
3: És igual.
1: Et sentim molt bé.
3: Després, bueno, com sempre, a la Petita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, a la Rosa Vilaplana, i en Marcel i la Lolita, i a tota la gent tant de Tordera, amb de fora Tordera.
1: Vale? Molt bé, sempre penses en tothom, eh?
3: I encara, bueno, segur que no escolta la ràdio, eh? Però donant-li les gràcies a, em sembla, es diu Carles, el Ràpia La Sardana.
1: A qui dones les gràcies? A Quimeta?
3: Mare.
1: A qui dones les gràcies?
3: En el noi aquell ens va fer la sardana.
1: Carles Llopart, sí, sí, sí.
3: Ai, Carles Llopart, ara no me sortia.
1: Sí, sí.
3: Doncs moltes gràcies per la sardana.
1: Molt bonica.
3: I la mostra, estimem molt el poble de Tordera.
1: I tant.
3: Vale?
1: Doncs
0: molt bé,
1: ja li rebran aquests agraïments. Adéu.
0: Adéu.
1: Tenim una altra trucada, hola?
0: Tenim una altra.
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
4: Amb en Joan Madrid de Tordera.
1: Amb en Joan Madrid de Tordera, de veritat.
0: Estaves escoltant, punyetero?
4: Estava amb el cotxe,
1: sí?
4: I he sentit a la Teresa Boixeda que deia que venia a buscar el Val.
1: Sí, la tenim aquí, i t'ha
4: I
1: parlat també, amb tu.
4: I també m'ha parlat amb mi, que, sí. que jo era el punyetero que no estava a la ràdio.
1: No, avui tu t'has escapat, eh?
4: Però bueno, estic molt content que hagi vingut.
1: Sí, la tenim aquí.
4: Una salutació ben forta, Teresa.
2: Hola, Joan.
4: Un petonet ben fort.
2: Igualment. Jo ja te vaig, te vaig prometre que vindríeu. I he vingut.
4: Ja.
2: I tu m'has fallat avui. M'has fallat.
4: Aquestes m'han agafat el lloc.
2: Ah,
4: la
2: Núria
4: i la Dolors m'han agafat el lloc.
1: És això, és això. L'hem fet fora amb ells.
2: Ja així ja te perdono, eh?
4: Gràcies.
2: Ja te perdono. Ja tornaré a venir un altre dia.
4: Vale, ja ens veurem, doncs.
1: Vale. Condueix, Joan.
4: Vinga.
1: Condueix,
2: gràcies.
4: Cuideu-vos a tots.
2: Adéu.
1: Adéu. Una altra trucada, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Amb la Mainó.
5: Amb la Montse.
1: Amb la Montse. Digues, digues.
5: Ja ens coneixem les veus, eh?
0: Oh, i tant.
5: Feu com jo. Jo també ja moltes vegades truco a algú i dic, ui, aquesta ja segueix, eh?
1: No t'entenc massa
5: bé. Oïda.
1: No t'entenc massa bé. Què deies, Montse?
5: He dit que tenim bona oïda.
0: Sí, és la Montse Mainou.
1: Sí, sí, la Montse Mainou, sí, sí.
5: Molt... Però jo vull una de cantar, o afegir-me o el que sigui.
1: La següent cantada que tindrem serà Marinada, de la Salomé,
5: pues
1: sembla
5: sí,
1: bé.
5: No?
1: Te afegeixes?
5: Pues perfecte.
1: Sí, molt bé.
5: Perfecte.
1: A qui la dediques?
5: Mira, se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tothom que escolta, a vosaltres i a tots els meus amics.
1: Doncs
5: per res, que tingueu un diumenge i una bona setmana.
1: Gràcies per la dedicatòria, gràcies per la trucada. Bon diumenge, Montse.
5: Igualment, que vagi bé, cuideu-vos.
1: Adéu. Adéu, adéu.
0: Doncs ara sí que ja no tenim més trucades i posaríem la sardana.
1: Aquesta que acaba de demanar la Montse, que...
0: Ai, no, la 18 no, espera, ara toca, no? No toca la 18.
1: La 18, sí, la 21 encara...
0: Sí.
1: La... No.
0: És de la Quimeta Puig.
1: Ja ha sonat.
0: Ha sonat aquesta?
1: Sí, sí, sí, també la cantada. Ara, la cantada també. Ara...
0: La mare cantora també ha sonat?
1: Sí. Ara anem a la que ha demanat la Quima de Canet, que és Consol, que també s'hi ha afegit, perquè tampoc li ha donat massa opcions, a la Quimeta Costa. Per cert, la Quima de Canet la té al Consol, a la Núria, i sobretot a la Maria Dolors Oliveres. La Quimeta també a nosaltres, a la ràdio, i sobretot a mossèn Rafel.
0: D'acord.
1: Doncs escoltem Consol.
2: Jo ja està.

0: Bé, doncs, tenim una altra trucada?
1: Sí, no, tenim aquesta trucada, sí, sí.
0: Doncs amb qui parlem?
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
2: Joan Prado.
0: Hola, Joan Prado, què tal? Ahir futbol,
2: Bueno, futbol, rem, tot, tot el que es pugui fer el dia.
0: Sí, tot, ben els dies ben atapeïts, eh? I avui sardanes.
2: Sí, s'han d'aprofitar.
0: Clar que sí.
2: Bé,
0: no deixarem
2: podem escoltar?
0: Res.
2: No, no, no.
0: No?
2: Què podem escoltar?
0: Què podem escoltar? Anem malament de temps, eh? Avui, ja. Bueno, sí. No sé, molts diumenges anem malament de temps. No sé si en 3 hores sembla que no ho fem, eh? A veure, la següent que escoltarem ara serà Gregori.
1: Gregori.
0: Després de Gregori serà Tossa Noble. I després de Tossa Noble, Bonic Anna Maria. Què et sembla?
2: Bueno. Bueno, posem el Gregori, que ara que no sigui per Gregori, fem aquesta Gregori, la dedicarem
0: Gregori,
2: a tots els Ramons, que demà fan el seu onomàstica,
0: sí.
2: A tots els Ramons que són tossuts com una roca, però frens com la tramuntana, tots de poble i de mar.
0: Els Ramons són
2: per
0: així?
2: Tots els Ramons.
0: Tots els Ramons.
2: Sí. Tots els Ramons són durs com una roca.
0: O sigui, dir-se Ramon vol dir ser dur. Ah, no ho sabia, això.
1: Jo gràcies, tampoc, eh?
0: Gràcies per aclarir-nos-ho. Ai, felicitem aquests Ramons tan durs, no?
2: Tots els Ramons, sí.
0: Molt bé.
2: Que tinguin un bon dia. I després voldria l'última. L'última.
0: El recordem l'amic.
2: El recordem l'amic, pels que ja no hi són.
0: Sobretot, tinguem-los present, sí.
2: Sí, no hi sou, però no marxeu.
0: I tant.
2: Us guardem un lloc.
0: En el record
2: Disson. En el record Disson.
0: Doncs, Joan, gràcies per trucar i molt bon diumenge.
2: Que tingueu un bon diumenge, dia de mercat i a viure el dia, que és molt maco.
0: Ho farem. Tu també, eh?
2: Això. Jo ja ho faig, intento fer-ho.
0: I tant que sí. Molt bé, bon dia.
2: Vinga,
0: gràcies.
2: Bon dia.
0: Adéu.
1: Doncs bé, ara sí que...
0: Sí, escoltem aquesta que dèiem.
1: La número 12.
0: Sí, la que s'acaba d'afegir en Joan i que havia demanat la Montse de Mataró. És la sardana Gregori. Escoltem-la.

0: Val, doncs les sardanes no paren a Ràdio Tordera, les tenim aquí ben marcadetes, a la que para una salta a l'altra, però nosaltres sí. Parem una mica i ara doncs ve una dedicatòria, Dolors, com
1: vulguis. Sí, és que la Montse de Mataró ha demanat la sardana marinada, però també s'hi ha afegit la Montse Mainou i tenim encara una altra, l'en Gabriel Páez, aquesta sardana marinada cantada per la Salomé. Escoltem-la.

Bé, continuem amb el matí de sardanes. Tenim moltes sardanes i molt poc temps. Ara escoltarem una sardana que ens ha demanat la Josefina Fullà, que és Tossa Noble. Endavant.

Passem ara a la sardana que ens ha demanat en Salvador Molins, que és la sardana Bonica Anna Maria. Escoltem-ne un tros, perquè suposo que tota no tindrem temps, però vinga, som-hi.

Bé, doncs seguim ara amb una sardana que ens ha demanat la Benita, que dedica a tothom, i que és la sardana Juditona, d'en Ricard Vilarassau. Sentim-ne una estona.

0: Bé, fins aquí aquesta sardana, no tenim massa temps perquè ara també tenim una trucada, però que l'hem d'atendre molt breument perquè gairebé ja serà l'hora del sorteig i d'anar acabant programa. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Bon dia. La Montse de Sant Genís.
0: La Montse de Sant Genís.
1: M'afegiré a aquesta de la Santa Espina, perquè vaig molt tard.
0: D'acord, doncs a la del final a la Santa Espina. Molt bé, Montse de Sant Genís.
1: Sí. Llavors la dedicarem pues, aquesta vegada pel meu home, l'Emilio, que serà el seu cumpleanys aquesta setmana.
0: Felicitats.
1: També aprofito per felicitar la Consol Xaubet, que ha sigut també el seu cumpleanys i ara serà el seu sant.
0: I tant, sí, sí, sí.
1: I bueno, i a mi mateixa, perquè també em dic Consol.
0: Ai, no dius que ets Montse?
1: Sí, però també em dic Consol, de segon.
0: Ah, de segon. No, doncs felicitats.
1: No, dos o tres noms. Doncs mira, m'agrada molt aquest nom.
0: És bonic. Molt bé, doncs ho tenim apuntat i després quan soni la Santa Espina anirà també per aquestes dedicatòries que tu dius. I gràcies per la trucada.
1: I bueno, jo avui també deu ser l'amic.
0: Recordant l'amic, sí, també t'hi afegeixes. Sí.
1: Per recordar l'amic també m'hi afegeixiré. I per tots vosaltres, moltes gràcies per fer aquest programa i per tothom que escolti la ràdio.
2: Gràcies, bon dia, adéu-siau, bon diumenge.
0: Adéu. Doncs bé, continuem, se'ns va acabant el temps. Ara sentirem un tros de la sardana que ha demanat en Lluís per dedicar a tothom, que és Muntanyes de Ceret.
2: Muntanyes de Ceret...
0: Sí, la 4.
2: Un moment, que anem a la publicitat.
0: Ah, publicitat, ui.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Després de... No és un absurd, és una propaganda.
0: I tant, sí, sí.
2: Però ha saltat sola, que consti que estem
0: que
2: treballant
0: sortir,
2: amb PSU.
0: Volia sortir aquesta propaganda.
2: Sí.
0: Doncs anem a la sardana, Muntanyes de Ceret, la número 4, sí. Com dèiem, que ha demanat en Lluís per dedicar a tothom.
2: D'acord, doncs, a veure aquesta 4...

0: Escoltant aquesta part final del Matí de Sardanes, ara toca doncs fer aquest bal per un vermut per a dues persones.
1: Sí.
0: En aquí, Cal Terrassà, ja em diràs tu, jo ja sé que tinc un número, tu me dius quins números tens, quants sí. en hi ha, i jo pues ja m'espavilaré
1: sí, sí, sí.
0: a buscar-ne un.
1: Avui hi ha hagut 22 trucades, no sé, tu mateixa.
0: 22 trucades.
1: Sí.
0: Doncs mira, no, ho farem amb el número 20, a veure.
1: El número, doncs el número 20 correspon a la Montse Mainou.
0: Ah, mira, la Montse, quina sort que ha tingut.
1: Afortunada, Montse, ara farem el bal, sí. però aquest vermut per dues persones del nostre patrocinador, de Cal Terrassà, que sempre fan aquest...
0: Ens, sí. permeten és un obsequi, que és molt d'agrair.
1: Sí, sí, sí, sí. I que el podem sortejar, avui t'ha tocat, Montse. Es pot passar a recollir aquí a Ràdio Tordera i fer el vermut aquí a la plaça, Cal Terrassà. Doncs tindràs doncs ara... el bal aquí disponible i té una caducitat de 30 dies.
0: D'acord. I ara, diguem-me, qui més complimentem.
1: Sí, doncs bé, ens queden 47. Dues sardanes que demana l'Àngel Miret i després tenim el Recordant l'Amic i la Santa Espina. L'Àngel, sí. escoltem-ne un trosset només de la que ens ha demanat, que és la Camèlia. Escoltem-ne una mica.

Una mica i ara una mica de les nits de S'Agaró, que ens ha demanat la Consol Xauvet i l'Àngel Miret, i després sí que ja anirem pel Recordant l'Amic.

Bé, i ara sí, com dèiem al començament, final de mes, haurem d'escoltar el recordant l'amic, recordant l'amic, la persona propera que ens falta, i però que el tenim sempre present. Aquesta sardana és de Joaquim Soms, sí. I bé, ha estat sol·licitada per diverses persones. Doncs vinga, recordem l'amic amb aquesta sardana.

0: hem recordat aquests amics i aquests familiars que doncs estan en la nostra ment i en el nostre record.
1: Sempre, sempre.
0: Sempre.
1: Sí, i tant.
0: I ara, doncs, aquesta Santa Espina.
1: Sí.
0: Que amb aquesta Santa Espina ja ens acomiadem, la Dolors Pinatella i una servidora, la Núria Pujol. Hem estat aquí, a control i locució.
1: Doncs sí.
0: Amb molt de gust i amb moltes ganes de complaure doncs, a l'audiència que truca, que sempre té moltes coses a dir.
1: I tant, ens vam passar molt ben acompanyats i tots junts, el que dèiem, fem el programa. I ara ens acomidem, com diu la Núria, amb la Santa Espina, que sobretot l'ha demanat la Montse de Sant Genís, i també la Consol, la que sempre se la dedica.
0: Molt bé.
1: Anem a la Santa Espina.
0: Doncs i a reveure fins una altra.
1: I fins la propera.
0: Adéu-siau.

0: Aquí tengo un programa,
1: Thank you.

0: Anem per la cinquena setmana. Primer recordar-vos que fem un número que ha donat molt per als sorteig del consell que són per ajudar a solucionar aquesta edició. També és més que si voleu tindre el nom just per participar als sorteig de les llunes. Anem per la cinquena setmana. Per un mateix camí.
1: No, no ens passa perquè feu una pausa.
0: Jordi Molina és un home. Ah. És un compositor musical. És un compositor i un compositor de l'home.
1: És fent classe. I no vull una molt llarga. Però la gent no feia
2: res. És que ja ho
0: encontrem tres. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Sardana.

0: l'estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa.
1: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
3: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
3: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants dels 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Llominetes. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi. Va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
1: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
3: Tots ells ho faran un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot unes 1.082 operacions comercials previstes a l'infraestructura aquest diumenge i amb un total de 4.421 entre vendes i dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
1: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà, també al Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la plana empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
3: Hi ha dos convois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de l'incidència pel personal a bord dels trens. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
1: I mentrestant, l'aeroport de Barcelona, el Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
3: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada alguns dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
4: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
6: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
7: Sí, de vacaciones porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
8: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
3: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
1: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
3: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances es deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
1: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
3: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
9: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
3: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
10: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
3: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
11: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, França, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
3: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre el 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
12: Crec que ho hem fet al voltant entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
3: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatgers al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
1: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
3: Però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
13: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
14: Adelantar poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
13: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
14: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
13: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
1: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al periòdico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
1: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
3: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme De Fez.
13: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
1: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
3: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
1: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
3: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025, i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
1: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
3: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de bertas.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
15: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
16: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
17: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això a mi m'encanta.
1: Truco per entrar en directe al Next. Et deixo aquí inesperada,
15: d'acord? Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
3: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Així ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadeses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cloenda.
18: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
19: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pas a les rodes.
18: La cloenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa d'alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
20: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que a la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests tres dies de festival ens preguntem de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
18: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
1: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
3: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la colla Joves Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Tarragona i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
21: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb quatre castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels castellers de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls, tots quatre castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la Jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10. En aquest cas, el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
1: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la miradatge posada en el futur.
3: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins el calendari cultural gironí. Tarifa de Girona, Xavier Morlans.
1: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però sí podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
3: Durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
22: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant tres nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Quim Mandado i el ritme reggae d'Ise Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb dos dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buhos i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. Tres dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt final amb els darrers concerts de cloenda a la Rambla.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit.
3: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
1: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
3: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
1: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
3: L'entrenador blanquiblau Manolo González lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
0: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
3: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
0: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
1: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
3: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
4: Cruel, però sincerament merescut. Sap greu dir-ho i jo ho he dit a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, hem estat malament. No s'ha aparegut gens d'equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada, igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc i en ABP ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que això acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
1: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta primera federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Continguts en xarxa.
24: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
25: Clagueta final!
26: És una història de traïció, és una història d'abandono.
27: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
26: ¿Cuál es la pregunta?
24: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
26: Has canviat la cara, tant que m'han estat dolent. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
28: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
25: ¡Jasper!
24: La constel·lació del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
6: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
7: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
8: Hey, momia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
24: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
9: Estarem junts sempre.
10: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Com us sentiu quan sona això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh? Haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats, sovint es troba a faltar una mica a la primària, no? O potser no. L'institut, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No m'ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Mm. Els profes són com, a primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em dones.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí.
3: A mi posa quan em diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
2: Sí,
3: moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça? No.
3: No?
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
4: Hi ha cops que crec que els profes són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, eh? Que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies, doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut! Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també no, sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
3: Bé. Anar fent,
1: molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
5: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
5: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
5: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
5: Masses números, hi ha masses números, i soc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números amb totes les dates i amb tots els anys...
5: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes quan t'expliquen la història i tot això, o què?
5: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
6: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanten les socials.
6: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
6: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
6: Perquè jo no sé els newtons.
4: i les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
4: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
4: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
2: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
2: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades. No aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I la música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
2: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
2: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
3: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO i ets un crac a les mates?
3: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
3: No.
0: Però per què?
3: O sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
3: no
0: ostres.
3: No puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà de tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
3: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir, eh?
3: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
2: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
2: No.
0: Per què?
1: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
1: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
1: sí,
0: per passar l'estona...
1: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-nos per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre en memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe?

0: que la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
1: I a quart es fan grans.
0: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, a apretar una mica, però...
1: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
2: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, bien, voy a l'instituto. No, però tampoc, o sigui, sé que he d'anar. M'agradaria dir, perquè això és un temps útil, no?
1: Per tant, per tu no és un drama anar a classe. I per tu, Laia?
3: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
1: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
3: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar, a mi m'encanta estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
1: Jo crec que guardaré aquesta frase, o sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a titular.
3: És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
4: Quina sort.
1: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
4: No. Els faig bé, però...
1: Els fas?
4: Això sí,
1: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina fer
4: molt,
1: fora.
4: Molt.
1: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
0: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
1: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
0: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, als 7 anys, suposo, es fan molts grups.
1: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius sí, que sí. Què vas notar de canvi, per exemple?
2: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot, el professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, et dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
1: Amb tots els profes, notes això?
2: Bueno, més o menys, més o menys.
1: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos, són més exigents també que a primària?
4: Però és que els profes són com... A primària són com una mica pares, que diguem... I ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no?
2: Sí,
4: no sí. Meu nom.
1: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
4: No.
1: Senties aquesta distància amb el profe...
4: Eren molt més cuidadosos.
1: I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
3: Sí.
1: Sí, ho noteu, eh?
3: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula... I pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
1: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
3: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe.
1: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
4: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
1: Com?
4: Com més cap a la vida adulta.
1: Més pràctica, potser.
4: Sí, exacte, més pràctica.
1: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
4: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
1: M'apunto la idea que em donis,
4: no serveixen molt.
1: Uh-huh.
4: Doncs podrien ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
1: Sí, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
4: De comunicació.
1: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
0: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Llavors, jo crec que...
1: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
0: Sí. O sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
1: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
2: Jo afegiria.
1: Quina?
2: Sobretot el tema de la informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
1: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
2: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Jo soc molt a lo antiquado, en aquell sentit.
1: Tu ets pro llengües?

0: Sí, ah, molt bé, soc pro llengües. M'encanta l'anglès, per exemple.
1: Mm-hmm. Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és en realitat, Laia? Quan la
2: tapa de... Donar-nos una base. Mm-hmm. O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
1: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
2: Sí, sí. I després, perquè, o sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Mm-hmm. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. Mm-hmm. I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, te n'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
1: Mm-hmm. Si us sembla, anem a escoltar patis reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
3: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
4: Com per exemple, música, jo la posaria com una assignatura voluntària.
5: Llavors jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
3: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria perquè penso que és important.
4: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
5: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
4: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
5: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
3: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
1: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
6: Sí, aquesta economia.
1: Economia, perquè,
6: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com... Mm-hmm. Que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o a com manejar els diners. Uh-huh. I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix. No.
1: Clar, al final, i tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
6: Jo faria una mica bastant treballs individuals... Uh-huh. I després alguns treballs en grup, perquè també és important. Uh-huh. Però que els treballs en grup, la nota fos individual, perquè no passi això que algú s'aprofiti.
1: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
0: A mi posa molt nerviós. A mi posa quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, tio, no. Per què?
1: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia.
7: Això depèn. O sigui, si tries el grup, potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
1: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos, en aquest sentit?
0: Sí.
1: Sí? Ui, la Laia ha
2: fet un... És que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja, o sigui, soc la que ho tira tot
1: endavant. Tu ets la corrente, una mica,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo soc la directora, ja, jo soc la que mano. Aleshores, doncs, m'és una mica igual.
1: Mm-hmm. Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
6: Sí,
1: Bruno.
6: Sí.
1: I clar, com, tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
6: Jo el que faig és... Perquè sempre ens deixen triar els grups. Uh-huh. Llavors em poso amb el meu millor amic... I els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res. I després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Mm-hmm. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
1: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
7: A veure, no ho sé, perquè...
1: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
7: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, la, com has dit, la meva assignatura preferida és música. I clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? Mm-hmm. O sigui, no t'ensenyen coses més complicades. I l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical, mm-hmm, i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que, mm-hmm, estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
1: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs, què faríeu?
6: Més treballs.
1: Més treballs. La resta igual?
2: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
1: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a patis reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
2: No.
1: I si al final voleu fer-me a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga a copiar del teu examen que et pillin i que et posin un 0, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
2: Ah.
1: Ostres. Què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen que et pillin i tu t'emportes un 0, o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar?
2: És que si només em vol copiar, no és un amic.
1: Oh, molt bé. O sigui, quina tries, aleshores?
2: La que no em pillin.
1: La segona opció. La que si s'enfada, doncs que sí, té dos problemes, no? Molt bé. Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
6: La primera opció.
1: La primera, eh? O sigui, preferiries sí, estar amb el teu millor amic i que...
6: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
1: Ah, oh, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
0: L'estricte.
1: L'estricte, eh?
0: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
1: Tu vols disciplina?
0: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir, per fi, per fi, m'encanta això, això.
1: Se'ls ha de posar ferms, no?
0: Sí, sí.
1: Mònica, vaig amb tu. Sí, la popular de la classe, però tenim moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
7: No, jo desapercebuda.
1: Desapercebuda, sí, discreta. Sí, molt bé, doncs a veure si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema. A algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
0: Tens un grup d'alumnes, sí, super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem,
1: sí,
0: però té unes notes que són una completa caca. O... tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
1: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida i que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti. Vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
6: sí.
1: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
6: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
1: Uh-huh.
6: I si hi ha alguna cosa que no entenem, doncs ho representa. A vegades fa mini obres de teatre...
1: Vale, o sigui que és molt entretingut i...
6: A més, posa treballs visual. Divertits.
1: Vale. I el que no t'agrada gens...
6: A la mínima s'enfada. O sigui...
1: Potser, potser el feu enfadar, vosaltres.
6: Però és que parles un moment... Mira, l'altre dia el meu amic em va fer una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir... Bruno, tienes incidencia fuera de clase.
1: Llavors... Potser és que estava rient més del, que, més del compte.
6: És que,
1: eh?
6: Però no cal.
1: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
0: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva assignatura fa molt bé.
1: Això és la cosa bona, eh?
0: És la cosa bona, boníssima.
1: I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
0: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
1: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica, la cosa bona.
7: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... O sigui,
1: us fa pensar, no? Una
7: sí,
1: mica?
7: Gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és... Bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
1: Home, no!
7: Es posa amb el mòbil i ens diu obriu el llibre per tal pàgina...
1: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
7: O sigui, és que no fa res. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
1: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
6: Ah, que em donin un dossier amb el temari... i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
1: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar o és avorridíssim.
0: O passa,
1: no?
0: o passa del tema.
1: Clar, i que per vosaltres creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe o no?
6: No.
1: Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
6: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. I estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant...
1: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
6: Sí,
0: moltíssim.
1: En què ho noteu?
0: Que li fan bullying. Li feien bullying.
1: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
0: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer... Aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
1: I li feien saber tot això?
0: Sí, sí, els ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
1: Clar, i vosaltres també heu observat això, no? Que hi ha una mica menys de respecte.
7: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada... I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
1: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
6: Sí,
1: no?
6: Sí,
1: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, et trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
6: Sí, jo la típica de tirar pilotetes.
1: Això.
6: I ara a la meva classe li he donat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
0: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
1: És fortíssim, tirin un Kiko a un profe.
0: Sí. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
1: Us van castigar tots.
0: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
1: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tot una classe quan no en tenen culpa... Quines altres classes us acudeixen que també són millorables?
6: L'autoritat. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna i et diuen, bueno, no passa res.
1: Ja. La resta també ho penseu, ho veieu així?
0: Sí, totalment.
1: Però després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
7: A veure, si es passa, clar, sigui... Quan ets massa estricta, crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por. Llavors, la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies algun malament, l'havies cagat.
1: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte, però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
6: Que quan calgui, tingui autoritat... I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
1: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb mà duríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com entraríeu, com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
0: Relaxats.
1: Relaxats, eh?
0: Sí. perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
1: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè sí. No, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen el braç sencer. Va, si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
8: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
9: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
8: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
10: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un super càstig per una cosa mínima.
9: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
10: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
9: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
10: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
8: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
9: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el sona el mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo... No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
1: La d'excusa és que he sentit també, Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
0: Sí.
1: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
0: No.
1: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
6: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, per treure bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
1: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
6: Sí, jo crec que sí.
1: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes... com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ho veus claríssim?
0: Sí, sobretot perquè no el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Uh-huh. I dic, això no pot ser, no podem permetre.
1: En quins casos, o sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
0: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
1: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
2: Repetir,
1: no faries.
2: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
1: Allunyar-se dels companys...
2: Sí, clar, i crec que ja és com, ja, pues no serveixi per res, pues ja no...
1: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
7: A veure, jo... estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi ha gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment... o sigui, vol tenir bona nota o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, clar. Però després molts cops potser després li va bé.
1: Mm-hmm. Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
2: Tots.
1: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
2: Sí.
1: En què ho veus?
6: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
1: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, no sé, com ho veieu?
6: Alguns, sí.
1: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció al seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
0: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i llavors m'hi vaig tornar.
1: Tu t'hi vas tornar.
0: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant a l'educació del meu fill?
1: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos, o... No sé, Mònica.
7: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
1: Què consideraries un càstig excessiu?
7: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte, o l'hagi expulsat, o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen, bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe. I que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no és
1: significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Jo crec que ara us tindré l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar? Sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent, diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç, diu, com a conseller d'educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa, només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati a la Teresa, que era la mare de l'Elias que es negava a acceptar el càstig, al Dida, que diu que els seus estudiants copin, la Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora, o el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
6: jo,
1: comença,
6: el Didac.
1: Bruno? Sí. El Didac.
7: Qui era el Didac?
1: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
7: Sí.
1: Per què?
7: És massa. No cal.
1: Creieu en el sistema de copiar?
7: No.
1: Com a càstig?
0: No. De fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
1: Ja.
0: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
1: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar la Teresa, per exemple, aquesta
0: la
1: mare...
0: A mi no.
1: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
0: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
1: El conseller, eh?
0: Però per què una assignatura suspesa?
1: Una assignatura és un marge per poder, no?
0: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
1: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
0: Em refereixo a troncal, eh? Segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès música, jo que sé, educació física, perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
1: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
2: Jo?
6: Didac.
1: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys? Cristiana, sí? Acceptes el consens?
0: Sí, accepto.
1: Molt bé. Doncs va, ara, si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona, amb què us quedeu i quin missatge voleu doncs, marxar a casa amb orgull? A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
2: Ai, no, comencé per un altre.
1: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
6: Em quedo amb què... Està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
1: Comportament, potser també la motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
6: No.
1: No, perquè com que fas com autocrítica, potser ja està allà... Està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
6: No, tampoc sóc el que es queia callat tota l'estona.
1: Un santet no ets.
6: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal. Però sí que veig alguns amics, són uns liantes, llavors sí que són...
1: Molt bé, per tant, el missatge una mica pel que veus, no?
6: Sí.
1: Cristian, tu amb què et quedes del que hem comentat?
0: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tenen molta tela darrere.
1: Molt bé. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, envia'ls un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
0: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. Sí, som molt partidària de la disciplina.
1: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, tu què?
7: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
1: Això està molt
7: no
1: bé.
7: No posa la seva part.
1: Ja està, és interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos. Una mica també en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
2: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
1: Uh-huh. I en quin sentit? Què vols dir?
2: Doncs que, clar, els alumnes pues, també ens hauríem de comportar una mica i els profes hauríem de saber controlar una classe.
1: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
0: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares i l'educació. O sigui que...
1: Molt bé. Bé. Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? Que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat i la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes i una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat, i gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-1302-78
8: o a dentalcompany.es.
7: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més

0: fàcil.
1: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
0: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
1: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
0: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: 107.1 FM, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
8: 107.1 FM. Tordera.
0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt UFA.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
4: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

per ser i tot pres, si arriba una gesta. La casa que vull, que la mar la vegui,

en 7.1 FM. Radio Tordera.

I can't take my mind. My mind. My mind.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona avui amb una banda de rock independent que es diu Demà, integrada per 5 components. El grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.

La cançó que ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana es diu Per Barcelona i ens la porten els Demà. Aquest grup de música independent que s'ha apropat a nosaltres amb la seva nova cançó i que forma part del seu EP anomenat Potser Demà, en el qual hi trobem, a part d'aquesta, tres cançons més. Seguim endavant en aquests primers minuts d'estrenes, ara amb Carly Simon. Carly Simon és una llegendària cantant, compositora i escriptora nord-americana, nascuda a la ciutat de Nova York i que va saltar la fama internacional durant la dècada dels anys 70, gràcies a cançons, sobretot, de caràcter molt personal i biogràfic. I ens presenta ja noves cançons als seus 83 anys. Howl és el senzill de presentació del seu àlbum anomenat Combs in Waves, el seu primer disc amb material original en prop de dues dècades.

La nova cançó de Carly Simon, després de dues dècades absenta del món de la música, es diu Howl i forma part del seu nou disc Combs in Waves. Aquesta és la seva tornada en aquest 2026 de la cantant i també escriptora i compositora nord-americana. Seguim endavant, tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, ara mateix amb la veu i el so d'una cantautora i guitarrista emergent originària de Vegas, a Barcelona. Ella es diu Cristena i va néixer en un entorn molt musical i es va donar a conèixer el panorama musical amb treballs com Game Girl, el 2023, i Mai Adeu, l'any passat, el 2025. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, és Estat Límits. El senzill cobra una nova etapa en la seva trajectòria.

Ha estat límit, aquesta és la nova cançó de Cristina, la cançó que és fruit de la seva manera d'escriure des de la intimitat i així agafant les pròpies vivències personals per traduir-les en música, com hem pogut comprovar ara mateix. Estem compartint estrenes i anem d'aquí cap allà, des de Catalunya, ens obrim a altres indrets d'arreu del món i ara mateix ens anem fins a Melbourne, Austràlia, per escoltar la veu de Jacotin. Nom artístic de Chelsea Jacotin, una cantant i compositora de rhythm and blues i de soul, té 20 anys, és una veu potent i ens parla a la cançó Aeroplanes, retrat íntim, sobre com la distància geogràfica i el pas del temps afecten i transformen les relacions. Així sona.

Així ha sonat Jacotin amb la seva cançó Aeroplanes des de Melbourne, des d'Austràlia, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, perquè ara ens arriben Doctor Kim Si, Paul Sassi i Nito, que són tres artistes emergents de l'escena urbana, el pop digital i el rap en català. Doctor Kim Si, sobrenom artístic d'en Kim Cirera, és un cantant, lletrista i productor originari d'Igualada, i Paul Sassi i Nito són també joves creadors i productors vinculats a la mateixa escena de música urbana a Catalunya. Junts ens proposen aquesta peça anomenada Sense ofegar-me.

Sense ofegar-me, aquesta és una altra de les cançons, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana a estrenes. Doctor Kimsey, Paul Sassy i Nito, junts per aquesta cançó que hem compartit ara mateix. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Londres, a Gran Bretanya, amb una banda, un trio musical d'indie pop i pop alternatiu que destaca per un so fresc, com comprovarem amb la seva nova cançó anomenada Memory Star. Es diuen Kismet. Kismet.

Des de Gran Bretanya, així ens han arribat a Kismet i la seva nova cançó, anomenada Memory Star. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, i tornem a Catalunya per escoltar a Miquel Rubio, que és un jove cantant, compositor i ballarí. Ell ens porta aquesta cançó que es diu Viciada.

És el ritme de Miquel Rubio, així ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Viciada. Seguim endavant, més històries musicals noves, ara mateix amb Sienna Spyro, que és una cantant, compositora i pianista que arriba des de Londres, Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que ens parla d'una decepció, d'una promesa incomplerta. Es diu Great Expectation, la nova de Sienna Spyro.

Es diu Jove Dry, nom artístic de Martí Vilaseca. És un productor, cantant i artista de l'escena electrònica i urbana, originari de Vallcarca, un barri de Barcelona. La cançó que hem escoltat d'ell és El que menys en ressona i és una reivindicació. La cançó s'estructura com un manifest urbà que reivindica la ciutat de Barcelona com un autèntic epicentre de talent, d'avantguarda i de creativitat artística. El que menys se'n ressona, una altra de les novetats de la setmana, amb Jove Dry, que ens ha acompanyat en aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí i ara mateix anem a fer un viatge cap al Canadà per escoltar la veu i el so de la nova cançó de Carly Rae Jepsen. La cançó es diu Don't Leave Me on the Dance Floor.

Don't Leave Me on the Dance Floor. Aquesta és la nova cançó de Carly Rae Jepsen. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta compositora i cantant de Canadà. Del Canadà, doncs, tornem, més ben dit, a casa nostra per escoltar Aquarella i Sally Sarau. Són dos projectes musicals actius dins de la nova escena pop. Aquarella és un projecte musical d'electropop i música electrònica, i Sally Sarau és una cantant i artista originària de Barcelona. Tots dos amb la cançó anomenada Aire Pur, és una cançó col·laborativa i que ens parla de la cerca d'alliberament emocional. Així sona Aire Pur amb Aquarella i Sally Sarau.

Aquarella i Sally Sarau, aquesta és la cançó que comparteixen junts, Aire pur, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per una clàssica, com és el nom de Chaka Khan, nom artístic d'Yvette Marie Stevens, que és una cèlebre cantant i compositora nord-americana, nascuda a Chicago, a Illinois, coneguda mundialment com la reina del funk. Ella ha tingut diverses cançons que han estat números 1 arreu del món, com Ain't Nobody o I'm Everybody.

La cançó es diu Curious Subject, és una de les noves que formen part del nou disc de la cantant i compositora nord-americana Chaka Khan, la seva tornada al món de la música amb cançons com aquesta. Tornem a Catalunya amb els Minoria, que és un grup de rock alternatiu i dissident originari de Barcelona, una banda que es va formar fa un parell d'anys, el 2024, per quatre amics que comparteixen inquietuds, sobretot musicals. La seva cançó que escoltarem d'ells és Obre els ulls, que és la vuitena cançó del seu àlbum de debut, anomenat Aixecar-se per volar, que va ser publicat la primavera passada. Ja no...

És el ritme i és la força musical dels Minoria, aquesta banda que arriben des de Barcelona, i amb la seva cançó Obre els ulls, que forma part del seu disc Aixecar-se per volar. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i ho farem amb Maribu State, que és un prestigiós duet de música electrònica originari de Gran Bretanya, del Regne Unit, i amb la cançó Black Oak, que és un dels temes centrals del seu tercer àlbum d'estudi, que va sortir a principis de l'any passat, i que ens parla del suport incondicional i la sanació. Black Oak és la cançó que posarà el punt i final a aquestes estrenes amb els Maribu State. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adéu-siau.